0: teva ràdio de proximitat. You know the
1: station. Ràdio Manlleu, la ràdio del Ter.
2: You're my spicy mago.

0: Son Siguis.
1: Escolta Ràdio Manlleu arreu del món.
0: RadioManlleu.cat.

0: música dels anys 60, 70, 80. Escolta Ràdio Manlleu els matins de dissabtes de 9 a 11 i els migdies de diumenges de 12 a 14 hores. És el temps del Cocodril Club, programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock. Recorda, dissabtes de 9 a 11, diumenges de 12 a 14, a Ràdio Manlleu, 107 FM.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.
1: Què tal, Coco? Passa, passa. Molt benvingut al club. Ja estàs viatjant per la màquina del temps. A l'iniciar una nova hora d'aquest programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock que es va posar en marxa el llunyà octubre de 1993. Tu ja hi eres? Algú va dir: l'optimisme és la fe que condueix a l'èxit. Res es pot fer sense esperança ni confiança. Confiem que aquí t'hi trobis molt a gust i que fins i tot, si és possible, tot i que potser només sigui momentàniament, t'oblidis de tot allò que ara mateix et preocupa. Ja saps que això ho fem junts.
2: Hola, Albert. Miraré per sol·licitar-te una cançó d'un senyor que es deia Franco Battiato. I la cançó era Centro di Gravità Permanente.
1: Ah, aquí la tens, i a més enregistrada en directe.

0: i aquest centre de gravitat permanente acostumava a tancar els seus concerts en un ambient de festa, de participació del públic. Es va publicar originalment en italià el 1981 dins de l'àlbum La voce del padrone, La veu del mestre. A Espanya es va publicar 4 anys més tard, el 1985, i també en castellà. Battiato va ser una personalitat eclèctica i original. Havia nascut a Riposto, Catània, el 1945, i ens deixava a Milo el 2021. Els seus primers anys va ser guitarrista i pianista en restaurants, organista en cerimònies religioses, programes de ràdio i televisió. Els seus primers sous els va invertir en gravar discos dels que feia poques còpies per repartir per emissores de ràdio. Però els que em coneixeu una mica també sabeu que em resulta molt difícil escoltar només una del Battiato, permeteu-me una segona, i en aquest cas no l'escollo jo, la va escollir un dels nostres convidats il·lustres, el gran Jaume Sisa. M'agradaria molt saber quina cançó t'hagués agradat escriure.
1: Ostres, doncs és una pregunta molt difícil aquesta, tu, perquè no et sabria dir, hi ha tantes cançons que m'agraden i que m'agradaria haver escrit que em costa molt. Mira, no sé, qualsevol cançó del Battiato, de Franco Battiato, per exemple, una que es diu L'Animale, que parla de l'animal que porta dintre, de que no li deixa viure perquè les passions se l'emporten, i en fi, és una cançó preciosa.
0: Moltes gràcies.
1: Vale, gràcies.

una autèntica preciositat. La cançó que li hagués agradat escriure al nostre convidat, el cantautor més galàctic, Jaume Sisa, El animal de Batiato, que comença dient: vivir no es complicado si puedes renacer después y cambiar algunas cosas. ¿Anem al cinema? Vinga, ja hi som. Aquesta música de Dave Grusin ens porta a una banda sonora: Enamorarse. Posa't en contacte amb el programa. Pots fer-ho per correu electrònic a cocodrilclub, tot junt, cocodrilclub@gmail.com. Amb qualsevol excusa, explica'm coses. Per aquesta secció, digue'm una cançó o un tema instrumental d'una banda sonora que t'hagi agradat especialment. No necessàriament la pel·lícula, els actors, la interpretació, el guió, sobretot la música, sigui la instrumental o la cançó de la pel·li. Vols col·laborar? Moltes gràcies per el temps que ens dediques i per escoltar-nos. L'amic Ramon Castells Mayor, de Barcelona, el gran especialista en versions, el que va, a través de les seves col·laboracions, fer-nos pensar que podíem dedicar un espai més o menys fixe a les versions que encara posem en pràctica, ara ens diu: hola Albert, per l'espai de les bandes sonores, se m'ha ocorregut el tema de la pel·lícula El cantor de jazz, Amèrica, de Neil Diamond, de 1980, que, si no estic equivocat, és un remake. Gràcies i una abraçada, amic Ramon Castells. Doncs sí, efectivament, i a més, coincideix una altra amiga comunicant, en aquest cas es diu Àngels López Camps, que també vol escoltar la cançó de The Jazz Singer.

realment és una cançó brillant. Per això la va utilitzar per la seva campanya de publicitat una famosa marca de cigarretes, aquella que el seu eslògan, si no recordo malament, era el genuino sabor americano. Això quan per televisió es podia fer publicitat de tabac. Fa alguns anys. Bueno, fa molt temps de quasi tot. Cabo, Neil Diamond. Efectivament, amic Ramon i també Àngels López, que heu demanat aquesta cançó, la primera versió del cantor de jazz o de jazz singer es va estrenar el 1927 i va passar la història com el primer llargmetratge sonor, amb so sincronitzat. Per cert, que aviat farà 100 anys de tot això, no? Però voldria fer un parèntesi. Després es va fer el remake en el que Neil Diamond feia d'actor protagonista. Era un cantant jueu que desafia el seu pare per triomfar a la música pop. Va ser el 1981 en una pel·lícula dirigida per Richard Fleischer. Però aquest és un parèntesi a la secció de les bandes sonores. Bueno, d'alguna manera, aquesta és una banda sonora de ràdio. És que de Neil Diamond també em costa molt escoltar només una. Si em permets, Coco. Segurament a molts oients ara mateix li han entrat com una mena de pessigolles a les neurones, perquè feia temps que no escoltava aquesta sintonia, que durant anys i panys va utilitzar el meu benvolgut company José Luis Fernández Abajo per als seus programes esportius i retransmissions esportives. Era un crac. I anunciava cacaolat. D'aquesta manera, més o menys. I aquesta sintonia que ell va escollir va ser un dels secrets més ben guardats de la ràdio que es feia a Barcelona a finals dels anys 70 i dels 80, perquè ni els que treballàvem allà, a Radio Reloj, de Radio España de Barcelona, cadena catalana, que es deia tot això, aquella famosa emissora, és més fàcil dir l'emissora de les Rambles, perquè era l'única que estava a les Rambles de Barcelona. Això estava amb una cinta que deia Sintonia Fernández Abajo, sense més dades. Vam tardar molt en averiguar que en realitat és un tema, una versió instrumental de la gran orquestra de Percy Faith, d'un tema original de Neil Diamond que escoltem en directe i que també és espectacular. Crunchy, Granola Sweet.

0: Escoltes Cocodril Club.
1: Però el piano, on és el piano, Montse?
0: El programa Revival de l'Albert Malla.
1: Aquí està el piano. Gràcies per escoltar qualsevol de les 125 emissores que arreu de Catalunya, Andorra i les Illes Balears emeten aquest programa en diferents dies i horaris per la FM, algunes d'elles també per la tele i a molts amics que, per el que sigui, per diverses circumstàncies, tenen a mà un aparell de televisió però no tenen una ràdio. Un transistor, una paraula malauradament en desús que tanta felicitat ens va proporcionar. Perquè quan es va inventar el transistor, la ràdio va deixar de ser estàtica. Us en recordeu que estava a dalt d'una prestatgeria? Era com un altar. Sí, però pesaven molt, anaven en corrent, no te la podies endur del menjador de casa o de la cuina. Però quan va arribar el transistor, la ràdio es va convertir en portàtil i ens l'emportàvem a la platja o a la muntanya, allà on el coco t'acompanya. Si no et vols perdre res, pots recuperar els últims programes emesos per escoltar en diferit o per descarregar a la plataforma iVox.com, entre d'altres, com YouTube o Apple, iTunes, i també a moltes webs de les emissores que emeten el programa. I així anem amb tu allà on vagis. Quan condueixes, quan passeges, quan voles. Estem a la secció de les bandes sonores i ens escriu la Cinta des de Tortosa. Tenim un record molt afectuós per tota la gent de Tortosa i de les Terres de l'Ebre en general, que durant diversos anys van venir a compartir la festa d'aquest programa, precisament l'últim dia, l'última nit de les festes de la Cinta de Tortosa. Ella es diu Cinta i en el seu correu rebut aquí a cocodrilclub@gmail.com ens diu: m'agradaria molt a les bandes sonores escoltar 1492 d'Evangelis. Doncs t'ho agraeixo, perquè quan va sortir aquest disc, jo programava la música d'una emissora musical les 24 hores del dia i la vaig incloure perquè s'anés posant de tant en tant, però després va passar directament a l'oblit. I és una llàstima, així que t'agraeixo que t'hagis recordat, perquè, a més, Vangelis també era molt gran.

Corria 1992, un any que a molts ens ha quedat una miqueta gravat. Vull dir que és de fàcil record, perquè clar, es van celebrar les Olimpiades a Barcelona i a Catalunya. Però hi havia altra gent que celebraven 500 anys de la conquesta d'Amèrica. I aquesta pel·lícula es va estrenar aquell any 1992 amb el títol de La conquista del paraíso. Però la música, que el que a nosaltres ens interessa, era de Vangelis. La pel·lícula la va dirigir Ridley Scott i la van protagonitzar Gerard Depardieu i Sigourney Weaver. Vangelis, que com sabeu va treballar al costat de Demis Roussos fent autèntiques obres mestres amb el grup Aphrodite Child a principis dels anys 70, havia nascut a Grècia el 1943 i va marxar a París el 2022. Gràcies, Cinta. Petonet, Tortosa. La Rosa i la Marta ens diuen en el seu correu: ens agradaria escoltar Love Kills de la pel·lícula Metropolis i també alguna cançó de la banda sonora de la pel·li The Commitments. Gràcies, salut i música, Rosa i Marta. I afegiria salut, música i bona ràdio. Mira, com que Love Kills va sonar fa poc, escoltem els The Commitments. Una pel·lícula que vaig tenir l'ocasió de preestrenar perquè els meus oients d'aleshores fossin els primers en veure

recordeu de Commitments, que està sonant per primera vegada al programa. I si em permeteu cullerada d'aquest espai del cine, és de Forrest Gump, que tenia una banda sonora estupenda, a banda de ser una pel·lícula molt bona. I era d'un vell amic, Bob Seger, nascut a Detroit, Michigan, el 1945. Against the Wind, contra el vent. M'encanta.

0: Against the wind.
1: Against the wind.
0: I'm still running against the wind. Contra el vent.
1: Against the wind.
0: Que Bob Seger i la seva Silver Bullet Band va publicar el 1980. Però que està aquí, sonant a l'espai de les bandes sonores, perquè va ser una de les boníssimes cançons de la banda sonora original

0: de Forrest Gump. Estrenada el 1994, dirigida per Robert Zemeckis, i que va rebre 6 Oscars. Sí, el protagonista era Tom Hanks. Digue'm quina cançó de pel·lícula o quin tema instrumental de pel·lícula t'ha agradat més. Digue-m'ho per correu electrònic. M'envies un e-mail aquí a cocodrilclub@gmail.com. Algú va dir: no és el petó, és qui t'ho fa. No és el missatge, és qui t'ho envia. No és la cançó, és a qui et recorda.
1: Això és Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
0: Amb moltes cançons convertides en autèntics himnes. I la vida, el treball i les curiositats dels seus protagonistes. Has connectat amb el Coco.
2: Caminos de la tierra que los hombres trazan, caminos que otros hombres borrarán.
0: Un amic oient fa molts anys ens va proposar que preguntéssim al personal masculí, en aquest cas. Això és una mica discriminatori. Quina cançó els hi recordava la seva mili? Però, en fi, les noies no fèieu la mili, però a vegades havíeu de patir-la gairebé igual que els que la feien, perquè estàveu molt de temps separades del vostre noviete, no? Em sembla que va haver-hi un temps que us obligaven a fer, com es deia allò, el servici social, no ho sé. Bueno, aquí som músics, i aquest espai, com tots els altres, estan oberts sempre que, a veure, hi ha gent que ens escolta amb molt de retard, en diferit, gent que s'incorpora, i per això no hi ha cap problema. Per exemple, en Josep Maria Gras Bonada ens diu: benvolgut, Albert. Gràcies per l'afecte. M'agrada la cançó de Gilbert O'Sullivan, Why, per què? De desembre de 1973, per la seva música nostàlgica. Al gener de 1974 vaig anar a la mili i en sentir-la em rememorava l'assassinat de Salvador Puig Antich de la meva edat. Havia nascut el 1948. Tampoc escolto aquesta cançó a cap altra emissora. Ah, és que aquí al Coco sovint escoltareu cançons que pràcticament ja no sonen enlloc. Diu en Josep Maria: així que es podria incloure com una de les meves cançons de la mili. Altres títols que se m'acudeixen d'aquesta època: Waterloo, Por el amor de una mujer, Denis Russos, En la fiesta de Blas, que els meus companys canviaven per La fiesta de Gras. Ah, clar, perquè tu et dius Gras de primer cognom. Diu: La fiesta de Blas, una cançó odiada per mi. I moltes altres. La cançó Guai en qüestió, més endavant vaig baixar la lletra que em va traduir una professora i veig que està plena de retrets. Bé, ho deixo aquí i et saludo cordialment. És curiós, Josep Maria, perquè fa algun temps, no et podria dir quan, perquè el temps va molt de pressa i fa molt de temps de quasi tot, oi? Vam fer un petit recitalillo de Gilbert O'Sullivan, però no vam posar Guai. I a poc temps es van exclamar alguns oients que per què ens havíem deixat Guai. Home, perquè no tenim temps de posar tota la discografia, però en aquell moment la vam posar, eh? Vam posar Guai, com farem ara mateix, i moltes gràcies per el temps que ens has dedicat.

0: Guai. Una cançó guai, en la que Gilberto Sullivan es pregunta el perquè de moltes coses. Per què ets tan cruel amb mi? Per què dius que no m'abraça res? Ningú hauria de ser tan fred. És que no m'estimes? Per què sempre he de plorar? Per què no vols venir amb els meus amics? M'estàs trencant el cor. Desembre 1973, estiu 10 anys més tard, del 83. Ah! Un amic meu assegura que només sentir aquestes primeres notes, els primers segons d'aquesta cançó, t'entra un bon rotllo, un somriure que dibuixes al teu rostre. Segurament és així. La posem com a introducció a un correu electrònic dedicat als autos de xoc. Un espai com moltes cançons, que va i ven. Bon vent i barca nova, no? Que va i torna, vull dir, Va i ven, sí. Ai.
1: We are walking like in a Dolce Vita. This time we got it right.
0: Hi van participar molts amics.
1: We are living like in a Dolce Vita.
0: Seguim pensant que hi ha bons records de l'època que anàvem als autos de xoc. Un dels seus reclams era posar les últimes novetats discogràfiques i amb uns bons bafles, amb unes llums psicodèliques. En fi, que allò era el més semblant a una discoteca quan encara no teníem edat per anar a la discoteca. Bueno, el meu amic Ryan Paris va fer història amb aquesta cançó, la més ballada, la més radiada, l'estiu de 1983. Des de Bellver de Cerdanya ens escriu la Montse Escala, aquí a cocodrilclub@gmail.com, i ens diu: bones, aquesta proposta de la música dels autos de xoc em sembla genial. Oh, ja la vam fer fa molt de temps, però potser tu no estaves en sintonia, Montse, Diu, jo dels autos de xoc recordo la Dolce Vita i també els Bonnie M. Doncs farem una cosa, com que la Dolce Vita va sonar fa poc a l'espai Els Més Ballats de la Història, escoltarem els Bonnie M, que va ser un altre fenomen de laboratori creat per Frank Farian, amb diversos components, alguns que cantaven, altres que donaven la cara, però la veritat és que han passat quasi 50 anys i encara omple la pista de les nostres sessions Revival i encara agrada a gent de totes les edats. Bonnie M ha tingut remescles, remixes de tota mena, amb més o menys fortuna. Però farem una cosa. Mira, quan portaven 6 anys d'èxits, la seva companyia discogràfica ens va fer arribar un popurri, un medley, de promoció a les emissores de ràdio, que no es va arribar a comercialitzar. Doncs sonava així, i l'estrenem avui, malgrat el temps transcorregut.

0: Bueno, es deia 6 anys d'èxit de Bonnie M i era un single de vinil de promoció només per emissores de ràdio com un recordatori que hem estrenat després de molts anys aquí al Coco. Al recordar-nos la Montse Escala des de Vallver de Cerdanya, que Bonnie M eren records dels autos de xoc. Tu havies anat als autos de xoc? Havies lligat amb l'excusa de va, que et convido a donar una volta. Gràcies a això, alguns amics ens han dit que van agafar l'afició per conduir, que la que tenien 18 anys, el primer dia que els hi van permetre presentar-se a l'examen, es van treure o van intentar treure el carnet de conduir. Bueno, ja em diràs cosetes, eh? Aquí a cocodrilclub@gmail.com. De moment et deixo amb la meva especial d'avui, que es diu Sea of Love, Mar d'Amor. Quin títol més maco, eh? Bueno, a més és de 1959 i de Phil Phillips, nascut als Estats Units el 1926, que ens deixava el 2020. Quines cosetes més maques es feien a finals dels anys 50. Aquesta va vendre més d'un milió de còpies, va ser número 2 als Estats Units i s'ha incorporat a bandes sonores de moltes pel·lis. Per exemple, la pel·li de suspens de 1989, Melodia de seducció, protagonitzada per Al Pacino i Ellen Barkin, i també a Frequency, de 2000. Et deixo amb ella. No perdis la sintonia. Cocodril.
1: Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.

0: Cocodril Club.
1: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80... Escolta Ràdio Manlleu els matins de dissabtes de 9 a 11 i els migdies de diumenges de 12 a 14 hores. És el temps del Cocodril Club, programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock. Recorda, dissabtes de 9 a 11, diumenges de 12 a 14, a Ràdio Manlleu, 107 FM.
0: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Cocodril Club. 32 anys en antena. Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock que està encantat de que tu estiguis en connexió. Tant si ets dels habituals, això es va posar en marxa el llunyà octubre de 1993, com si t'acabes d'incorporar, com si ens has descobert com per casualitat passejant per al dial o potser navegant per internet. Algú va dir... El sentit de la vida és no oblidar-se de viure-la. Així de senzill. Posa-ho en pràctic, Coco. I col·labora. Que ja saps que això ho fem junts.
2: Hola, em dic Maite i truco des d'un poble petit de l'Aragó. Fa només 3 setmanes que us escolto i m'agrada el vostre programa. M'agradaria escoltar alguna de l'Andrés Dubarro.

0: Aquest va ser el primer gran èxit d'Andrés Dobarro. O Tren. De 1970. Però situem la circumstància. Bé, d'entrada, me n'alegro molt que una amable amiga comunicant des de l'Aragó no tan sols ens escolti des de fa poc, sinó que, a més, se'n recordi d'Andrés Dobarro, perquè amb ell no es va fer gaire justícia. A nosaltres ens agradava molt, érem uns crios, però jo crec que en el seu moment, època franquista, va ser una petita revolució dels altres idiomes de l'estat espanyol. Sempre es potenciava que aquí tinguéssim només un idioma únic. Bueno, per una banda va Serrat i sorprèn a última hora, després d'haver estat promocionat i escollit per Ràdio Televisió Espanyola per representar-nos al Festival d'Eurovisió, el 1968, quan cada país enviava el millor de cada casa. Enviava a gent molt consolidada. I Serrat, a l'últim moment, va dir: si no se'm permet cantar en català, doncs no vull sortir al Festival d'Eurovisió. I ell ja ens ha dit en moltes entrevistes que es va imaginar que li dirien que no. La veritat és que avui en dia encara no s'ha cantat en català al Festival d'Eurovisió. No, potser ho hagués aconseguit Andorra, però em sembla que no va passar mai a la final, no? Bueno, paral·lelament, aquí teníem el fenomen irrepetible de la nova cançó. Cantautors que cantaven en català no tan sols cançons protestes que difícilment passaven la censura o que havien de modificar perquè passessin la censura, sinó cançons d'amor, cançons de tot tipus, però interpretades en català. I resulta que això es va veure com una protesta oficial al franquisme i van triomfar arreu de l'Estat. Els cantautors van omplir teatres i universitats a Madrid i altres llocs, i els seus discos es venien. Cançó de matinada de Serrat va ser número 1 a les llistes de supervendes i també va sonar a los 40 principales. Això ara també és bastant impensable, eh? Que una cançó interpretada en català triomfi a la resta de l'Estat. O sigui que algunes coses han canviat per anar pitjor, segurament. Bueno, i en aquest context no tan sols van sorgir cantautors en castellà, sinó cantautors en euskera, que no van tenir tanta sort, com Andrés Dobarro, en aquest aspecte, que va decidir per cantar en gallec. I va fer aquesta cançó, Tren, que era comercial, i va ser supervendes. Andrés, després de fer de locutor, va morir amb només 42 anys i va morir arruïnat i oblidat. Jo voldria ara escoltar un altre d'ell, però tenint un record també per la ràdio que jo vaig mamar. Una companya va dir: la ràdio que et va parir. Bueno, és una miqueta, sí. En aquell temps, com diuen els mossens quan donen missa, oi? Principis dels anys 70, Barcelona estava considerada la ciutat de l'estat espanyol on es feia millor ràdio, més innovadora, més moderna, amb unitats mòbils al carrer, preguntant sense filtre què opinaven de diferents temes als ciutadans que anaven pel carrer i si es trobaven al micro de cop i volta. Bueno, però musicalment hi havia muntadors musicals molt bons. Recordo, per exemple, a Ràdio Peninsular, Àngel Pardo, o a Ràdio Barcelona, Manolo Cornejo, que, com que era habitual que moltes cançons estrangeres tinguessin una adaptació al castellà, amb dos tocadiscos, amb un posaven, per exemple, la versió original anglesa, o francesa, o italiana, i en el tocadiscos dos posaven la versió al castellà. I en directe anaven barrejant les dues versions. Doncs ara, això és el que faré jo ara mateix, però amb Andrés Dobarro. Perquè hi ha una balada molt maca que es diu Meu Amor, que em sembla que va ser l'única cançó seva que va publicar en gallec i en castellà. A veure què tal em surt això. Plat número 1 en castellà, plat número 2 en gallec.
1: Amor mío, ayer te fuiste lejos de mi lado. Fuiste más lejos de lo que para mí es posible ir. Y yo quedé solo. Estoy triste, mi amor, aquí, acariciado por la noche que tantas veces abrigó nuestros sueños y que a las 7 o a las 6 de la mañana se marchará también. Entonces ya no habrá nadie en el mundo que entienda mi nostalgia.

0: Bueno, doncs no ha sortit malament, oi? El record per Andrés Dobarro. I una curiositat per aquests amics oients que són col·leccionistes o de coses rares, diguem, o minoritàries. Andrés Dobarro va arribar a protagonitzar una pel·lícula. Llavors també estava bastant de moda que quan algú triomfava en la música aprofitessin el tirón per fer un guió normalment fluix. No tan sols a Espanya. Per exemple, les pel·lícules d'Elvis Presley cinematogràficament són bastant fluixes, oi? Bueno, doncs Andrés Dobarro, no sé si es podrà recuperar, a YouTube hi ha fragments, va protagonitzar la pel·lícula En la red de mi canción. I sabeu quina era la protagonista femenina? Conchita Velasco. Ell anava al darrere, sí, representa, a la pel·lícula. I allà surten els seus èxits d'aquell moment, els dos que hem escoltat, O tren i Meu amor. També al costat de Concha Velasco i d'Andrés Dobarro sortien Casen, Rafael Aparicio, Antonio Ozores. La pel·lícula la va dirigir Mariano Ozores. En la red de mi canción, de 1971. Una autèntica raresa del teu amic el Coco.
1: Per no perdre la memòria, Cocodril Club.

Aquest va ser un dels grans èxits de la genial Creedence Clearwater Revival, Cotton Fields, que aquí es va dir Campos de Algodón. Bueno, ja sabeu que aquí en el programa tradicional i històricament els Creedence sonen com si fossin l'última novetat mundial. Perquè no passa gaire temps sense que algun amic ens ho demani.

I recordo que als anys 70, amb un amic, evidentment no existia res del que tenim ara, ni Google, ni traductors, ni res d'això. Doncs amb el nostre diccionari vam voler traduir el nom, perquè ens semblava curiós, no? Creedence Clearwater Revival. I vam arribar a la conclusió que volia dir Credencial Agua Clara Revivida. Bé, però anys més tard ens vam enterar de l'origen del nom. Just got home from Illinois, locked the front door, oh boy. Got to sit down, take a rest on the porch. El nom de la banda és una combinació del nom d'un amic de Tom Fogerty. L'amic es deia Creedence New Ball. Van modificar el Creedence per Creedence com el credo, en aquest cas amb dues es, Creedence. Aquest senyor, aquest amic, era un comercial d'aigua embotellada, per això el Clearwater, que ve a continuació, és a dir, aigua clara. I finalment el compromís de posar de nou en marxa el grup després que els seus membres s'haguessin dispersat van afegir el Revival. Una altra curiositat del teu amic del Coco, una altra raresa. La primavera de 1973, quan encara teòricament existien els Creedence, John Fogerty, el seu cantant, el seu líder, va voler fer una incursió en solitari amb una banda de la que no hem tornat a tenir notícies, que es deia The Blue Ridge Rangers. Bueno, va muntar aquesta banda per aquest únic disc de 1973 que es diu Heart of Stone. Aquí es va dir Corazón de Piedra. Després seguim amb el nom.

acaba, però va passar gairebé desapercebut aquesta incursió en solitari de John Fogerty, el líder de la Creedence, el 1973, amb una banda anomenada The Blue Raiders Rangers, Heart of Stone, Corazón de Piedra, que es va dir aquí. I potser hi ha algun coco que diu, Corazón de Piedra? Corazón de Piedra? De què em sona? Bueno, ja sabeu que ens agrada jugar amb les versions de les cançons en diferents idiomes o en diferents arranjaments, però també de tant en tant trobem cançons que es diuen igual, però que no tenen res a veure entre elles. I Corazón de Piedra va ser un dels grans èxits d'un grup de breu durada que es va dir Los Jóvenes. Me

0: ¿Y cómo es su corazón?
1: Sí, como la piedra. Y es tu corazón.
0: Como la piedra. No hem entès mai els xiscles d'aquestes suposades fans al mig d'una cançó que parla d'un tema seriós, eh? Los Jóvenes, formats a Barcelona. Evidentment, això era una versió, perquè l'original era dels Rolling Stones.

Hello Festona. Cor de pedra. Els Stones, esclar, però tornant a la Creedence, us imagineu quina és per John Fogerty la cançó impossible de superar?

No, no és aquesta, aquesta és seva. La cançó impossible de superar per a John Fogerty, que va declarar "No n'hi haurà un altre igual", va ser un tema que va aconseguir els principals rànquings als anys 50 i es va convertir en un dels primers grans hits del rock. Al costat de la Creedence Clearwater Revival, John Fogerty va saber convertir-se en una figura clau del rock nord-americà. Però aquest estatus mai no li va impedir reconèixer la grandesa dels que van establir les bases del gènere. De fet, una oportunitat va assenyalar Blue Suede Shoes de Carl Perkins com una obra impossible de superar dins de la història del rock and roll. Enregistrada el desembre de 1955 i publicada el gener de 1956, la cançó escrita per Carl Perkins i produïda per Sam Phillips és considerada una de les primeres grans gravacions del gènere i un punt de partida per tot el que vindria després. La seva barreja de country, blues i rhythm and blues va ajudar a definir el so del rock primerenc, convertint-la en un model sobre el qual les generacions posteriors van construir. Tal com va comentar en una entrevista del 1970, John Fogerty va dir "Mai no hi haurà un altre Blue Suede Shoes". El tema va assolir els principals rànquings de l'època i es va convertir en un dels primers grans hits del rock. Per a Fogerty, aquest impacte no es pot separar del context en què va sorgir. A diferència d'èpoques posteriors, quan el rock ja tenia una estructura, a la dècada de 1950, tot s'havia de construir. En aquest escenari, cançons com aquesta no només eren èxits, sinó descobriments. Well,

0: I el seu autor, Carl Perkins, va portar la cançó al més amunt de les llistes. Però el pobre no va poder explotar l'èxit per culpa d'un accident de tràfic que el va deixar fora de circulació quan el rock començava a triomfar. I quan Carl Perkins va tornar als escenaris, ja recuperat, va resultar que les sabates de gamusa blava i tot el demés eren pràcticament propietat d'Elvis. Elvis Presley. Cançons convertides en autèntics himnes i la vida, el treball i les curiositats dels seus protagonistes. Ja ho saps, no? Has connectat amb el Coco. Algú va dir: canviem a les persones que ens fan perdre el temps per aquelles que ens fan perdre la noció del temps.
1: Gràcies per ser ràdio.
2: All Hit Radio. Cocodril Club.

acabes d'incorporar-te a la nostra sintonia, passa, passa, encara queden moltes sorpreses. Però ja has fet tard, eh? Si no et vols perdre res, recorda que aquí tens una segona oportunitat. Pots recuperar els últims programes emesos per escoltar en diferit, íntegrament o per fragments, quan et vingui de gust, quan puguis. A la plataforma iVox.com, també en altres, com YouTube o Apple o iTunes. I també a la majoria d'emissores que emeten aquest programa, 125, arreu de Catalunya, Andorra i les Balears, en diferents dies i horaris, per la FM. Algunes d'elles també en simultani per la tele, per el canal de ràdio de la TDT. Gràcies per estar en connexió.

Recentment, el programa de televisió El Intermedio va complir 20 anys en antena. Jo el veig sempre que puc i em fa riure. I, a més, té el seu mèrit, riure amb l'actualitat, com la que està cayendo. Jo a qualsevol persona que em provoqui un somriure li faria un monument a les places majors de les més importants poblacions. Perquè no és fàcil. Per això avui tenim de convidats... els seus dos protagonistes, el gran Wyoming i a Sandra Sabater.

Tendra, senzilla, molt curta, 1:47, dels primers àlbums dels Beatles. Bueno, aquesta concretament és de l'àlbum Beatles for Sale de 1964, que començava amb No Reply.

Reply, sense resposta, que és un tema que dona bastant mal rotllo, sobretot si l'estàs esperant. Però en aquest mateix àlbum hi havia una amb la que jugarem amb les versions. 8 Days a Week. Recordes que...

primers Beatles. 1964. I aquí, a Catalunya, no tan sols els Mustang versionaven al castellà els seus èxits. També ho va fer el meu amic Pere Gené, al capdavant de l'estrella solitària. L'on està? 8 dies.

0: sempre amb molt d'amor des del teu cocodril. Bueno, hem celebrat els 20 anys en antena, a la Sexta, concretament de l'Intermedio, i el seu director i presentador, Grant Wyoming, ha escollit com a cançó de la seva vida qualsevol dels Beatles, i n'hem escoltat tres. Però quina serà la de Sandra Sabaté? Que és molt més jove que el Wyoming, esclar. Sandra, moltes felicitats.
1: Moltes gràcies.
0: Ens podries recordar alguna anècdota que t'hagi passat treballant?
1: Mira, l'última, i no és precisament bona, diguéssim, és la setmana passada un atac de tos en directe que van començar ja a portar-me de tot, pastilles per la tos, aigua, de tot, i no hi havia manera, no hi havia manera. Ja vaig començar plorant al directe, sort que ja les càmeres no m'enfocaven, però clar...
0: Que malament t'ho deuries passar, no?
1: No, són moments d'atenció, però clar, al final tots estem refredats en algun moment i sí, aquestes coses passen, però quan t'enganxen al directe, doncs clar... Però, bueno, aquesta és l'última que et puc explicar. És veritat que potser els moments més divertits del programa, per exemple, com a anècdota, que això està... Aquesta és més graciosa, és... Normalment assagem els guions, els assagem tots, però no posem ni els vídeos, i moltes vegades els moments d'àctics, doncs no ens dona temps d'assajar-los per una qüestió de que anem pillats, no? Llavors, tot el que és el Wyoming, quan es posa barrets, quan es posa disfresses i tot això, no dona temps d'assajar-ho moltes vegades. Llavors, clar, tu tens al cap el guió, saps quins acudits et pot fer, per on et tirarà i tal, més enllà de la improvisació que ell pugui portar a terme, però mai t'esperes que de cop i volta et surti amb aquell barret o d'aquella manera, clar, i això de cop i volta estàs parlant i quan el veus aquí sí que és molt difícil aguantar el riure.
0: S'ha escapat el riure, no?
1: Moltes vegades, clar. Sí. Això sí que és impossible, perquè de cop i volta el veus i el veus allà disfressat amb els seus barrets i les seves coses, els seus collarets i aquí sí que és difícil.
0: Clar que tu fas el paper seriós, això amb un informatiu normal seria més greu, sí. Però allà si se t'escapa el riure no passa res.
1: Bueno,
0: no?
1: És que hi ha vegades que és impossible aguantar-lo, eh? Faig el que puc, però...
0: Tu ets molt jove i estem en un programa musical revival, però ens podries dir quina és la cançó de la teva vida? Una cançó especial per tu?
1: Space Oddity.
0: I per què?
1: És una cançó que
0: però
1: sempre...
0: Però si va sortir quan tu no havies ni nascut.
1: Sempre m'ha atrapat. I és la història i l'espai i tot. És una cançó de les que... Vaja, quan estàs així una mica trist o quan estàs allò que estàs sol, a mi m'agrada molt la solitud, és la cançó la que sempre acabo posant.
0: Moltes gràcies, molta sort.
1: Gràcies.
0: Bueno, doncs, sorprenentment, a Sandra Sabaté, malgrat la seva joventut, li agrada un gran èxit de 1973. Bueno, del 73 aquí, perquè ja s'havia publicat el 1969 en altres països del món. Space Oddity, de David Bowie, parla del distanciament físic, de la nostàlgia del planeta Terra. És que, suposadament, diuen que la van fer per coincidir amb l'allunatge de l'Apolo 11. La BBC primer la va prohibir, però després la va utilitzar precisament per cobrir la informació de l'allunatge. No sé, l'havia prohibit per temàtica ombrívola relacionada amb els astronautes. Però David Bowie, abans d'aquest èxit, era un artista pop emergent que no tenia contracte discogràfic. Guanyava la vida pels carrers fent de mimo. De tant en tant feia de mimo. I també venia gelats. Quan la va gravar, Bowie tenia només 22 anys.

0: Space Odyssey. Que podríem traduir com raresa especial, tot i que es va dir aquí Odissea, Odissea especial. David Bowie, la cançó preferida de la Sandra Sabates. I marxem ballant, recordant nits de festa. Digue'm una cançó que t'hagi fet ballar, de qualsevol època, anys 60, 70, 80, 90, 2000... I si no t'importa, digue'm també quina era la teva discoteca preferida, que segurament ja no existeix, però hi haurà molts altres oients que la recordaran. Digue-m'ho a cocodrilclub@gmail.com. Com ha fet des de Badalona l'amic Josep Maria, que ens diu: hola Albert, les meves discos preferides eren dels 80, Montaner 4 i Teatre de Mollet. Grans records. Posaven una música bestial. Ara, a Montaner, ja saps que és una sala de teatre i una sala de jocs. Coses tristes de la vida. Bueno, fer teatre tampoc és tan trist, eh? És pitjor quan algunes discoteques de record maco s'han convertit en capravos, per exemple, com el Trocadero. Però, bueno, és que som uns romàntics. Diu, sobretot, lo de la sala de jocs, perquè la disco era preciosa, no molt gran, però acollidona, amb una bona pista i molts llocs per seure i altres coses. Jeje. A quines coses es deu referir el Josep Maria de Badalona? No? Però ara ens quedem amb la cançó que feia ballar a l'amiga Judit de Barcelona, de Sylvester, You Make Me Feel, que encara omple la pista a les nostres sessions dels diumenges a la tarda a la discoteca Barrocos de Barcelona, al carrer Aribau 242. Sylvester va néixer a Los Angeles el 1947 i moria a San Francisco el 1988. Molt conegut com a cantant, ballarí i també model per als seus vestuaris i perruques femenines i per ser també un dels artistes més importants del so disco a finals dels anys 70. I un últim favor. Si no et sap greu, per al mateix preu, procura ser feliç. Cocodril.
1: Cocodril Club. El programa Revive.

0: És hora de connectar amb la música, de començar el dia amb ritme, de descobrir les cançons que més sonen i totes les novetats del moment. Escoltes ara la llista d'èxits de
1: Les Més Virals,
0: amb Esther Torrents.
2: Molt bon dia a totes i a tots. Benvinguts una setmana més i un dissabte més aquí a Les Més Virals, aquesta llista d'èxits que emeten simultàniament Ràdio Manlleu, Ràdio Tardell i Ràdio Castellterçol i que cada cap de setmana et porta totes les novetats, tots els èxits del moment, totes les cançons que ara mateix són virals, no només a la ràdio, sinó també a les xarxes socials. Per endavant tenim quasi bé 60 minuts de música amb un nou número 1, cançons que pugen, cançons que baixen, cançons que entren en llista, d'altres que marxen. I, com sempre, comencem, i amb moltes ganes, amb les candidates d'aquesta setmana per la pròxima.
1: Candidata entrant en llista.
3: Tens tanta red flag

0: La primera candidata ens la porta Julen amb això que es diu Red Flags, convertint en un himne pop les relacions tòxiques. És el primer senzill que en coneixem d'aquest artista que es va fer viral a les xarxes i que ara ja s'està fent tot un nom en el panorama de la música en català. El seu nou treball d'estudi parlarà d'amor i desamor i el senzill que és la carta de presentació és aquest que avui et presentem nosaltres aquí a les més virals com a candidat a entrar en llista la setmana que ve. Si vols que hi entri, és tan senzill com que ens ho diguis a través del nostre perfil d'Instagram, les més virals. Aquesta és la primera, però prepareu-vos perquè en tenim dues més i totes dues molt interessants.
1: Totes les novetats del moment a les més virals. Una llista quilòmetre zero amb algun que altre èxit internacional.
0: Arriba Aitana amb la seva veu increïble i això que es diu Conexión Psíquica. És el nou senzill que n'extraiem del seu darrer treball, Quarto Azul, una proposta que ens parla també d'amor i d'aquelles connexions que són realment

0: és sense cap mena de dubte una de les artistes de parla espanyola més consolidades ara mateix. Cançons d'ella s'han fet supervirals i ara prova sort amb això que es diu Connexió Psíquica. És la segona candidata que et presentem avui, dissabte 23 de maig, aquí a les més virals, aquesta llista d'èxits que fan conjuntament Ràdio Manlleu, Ràdio Taradell i Ràdio Castellterçol. I com us dèiem, esteu preparats? Teniu ganes encara de més ritme, de més propostes i de conèixer aquesta tercera candidata a entrar en llista la setmana que ve? Doncs prepareu-vos, perquè arriba carregada de molt de ritme.
1: Descobreix les cançons que més sonen i que estan marcant tendència.
0: Molta atenció, perquè aquesta cançó és de l'any passat. És de Naina, acompanyada de La Fumiga. Es diu No sé ballar, i ara...

Una cançó que intenta animar aquells que no saben ballar però que en tenen ganes, i és que al final el que compta és passar-s'ho bé. Naina, des del País Valencià i des del seu darrer treball Atrevida, amb aquest èxit de l'any passat que s'està fent viral just aquest 2026, es diu No sé ballar, i el fa conjuntament amb La Fumiga, un grup que ja sabem que aquest any se'n va de dalt dels escenaris, però que ho fa fent-nos ballar. I ara nosaltres el que farem no serà ballar, sinó despedir-nos de les cançons que abandonen la llista, però que segueixen formant part de la ràdio fórmula de Ràdio Manlleu, Ràdio Tradell i Ràdio Castellterçol. Doncs sí, se'n va Mama Duixa acompanyat d'Escot i de Ca, com sempre, amb això que es diu la millor gent del planeta. 7 setmanes en llista i caient-nos des de la número 13. I també se'n va, després de 7 setmanes en llista, Bebe Rexha acompanyada dels Fileless amb aquest New Religion, que ens cau des de la número 6 i que va ser també número 1 aquí a les més virals. Tot un hit.

0: La tercera en caure de la llista aquesta setmana és Maria Jaume des de Mallorca, amb això que es diu Santo Domingo Forever, un mes al nostre costat i marxant des de la número 14. Però com us diem, no se'n van gaire lluny cap de les tres, doncs seguiran formant part de la Ràdio Fórmula d'aquestes tres sintonies, Ràdio Manlleu, Ràdio Tradell i Ràdio Castellterçol.
1: Els dissabtes connecta amb la música. 15.

0: I Doctor Prats, amb aquesta cançó, ara mateix són els més veterans, es diu Energia, porta 7 setmanes al nostre costat i ens cau des de la número 11 fins aquí, fins la 15, 4 avall. Avui, dissabte 23 de maig, veurem què passa la setmana que ve. De moment, resisteixen i segueixen carregant-nos de bona energia amb aquesta banda sonora que formarà part d'aquest Tour de França que molt aviat s'estrenarà, començarà i ho farà a Barcelona.
1: 14.
2: Explica'm-me les històries, les marques de les mans. En llits desconegudes he patit molts desenganys. Alguns enemics abans eren germans. Un ple de victòries que no sento com abans.

Posta que es diu Anem Tirant i que coneixíem la setmana passada com a candidat entrant llista i que avui hi entra, s'estrena com a novetat aquí amb una cançó que barreja superbé català, castellà i a més que té un ritme realment molt contagiós i agradable. Fa temps que val la pena. Importantíssim això d'anar tirant, anar fent, com diem. I mentre anem fent, nosaltres seguim avançant i descobrint noves propostes. 13. Com aquesta que ens arriba des del Canadà, Charlotte Carin ja porta 2 setmanes en llista i ens puja 2 posicions amb això que es diu The Way.

una cançó que com més l'escoltes més agrada, i una proposta amb la qual nosaltres avancem i descobrim una altra que de ben segur us agradarà també i molt. Dona.

0: tal com heu sentit a l'inici de la cançó, elles són Madonna i Sabrina Carpenter, dues grans icones de la música pop, una de molt actual i una altra que porta ja una llarga trajectòria dalt dels escenaris, amb això que es diu Bring Your Love. És el nou senzill del proper treball de la reina del pop, Madonna, que es dirà Confessions 2 i que sortirà a la venda el pròxim mes de juliol. Mentre en aquest Bring Your Love, que varen presentar el passat 1 de maig conjuntament les dues, s'està fent ja tot un nom a diferents llistes d'èxits i també a la nostra, on avui s'estrena com a novetat. És la tercera, perdó, la segona, que et presentem avui. En tenim una altra. Sí, i bé, a continuació. Preparats? Preparades? Va, que us agradarà.
1: 11. Ja comença a fer-se...

dues cançons molt i molt lluminoses i 100% positives que tenim aquí a la llista. Ell és Manu Guix, ens han pujat dues amunt després de dues setmanes amb això que es diu Anys Llum, i anteriorment escoltàvem el més nou dels Catarres, la tercera novetat que s'ha estrenat avui en llista. És Diumenge sense drames, una cançó que et varen presentar com a candidat a la setmana passada, que arriba carregada de molt bona energia. Una estrena que, a més, ha servit per anunciar la seva gira, que els portarà a més de 50 poblacions diferents arreu dels Països Catalans, aquest trio d'Aiguafreda, que ja portem uns quants anys escoltant i que ens agrada moltíssim que formin part de la nostra llista d'èxits. I seguim endavant, perquè encara tenim molt camí, molts èxits i moltes més propostes. Quilòmetre Zero. No. Com aquesta de Max Navarro, que ens arriba des de Premià de Mar. És Inigualable, una cançó que porta un mes al nostre costat i que avui ens baixa dues posicions avall.

Sensibilitat, que ja ens va sorprendre amb el seu primer senzill Estrelles, que vam conèixer just iniciar aquest 2026, i que ara ens porta aquesta segona proposta que també transfua emocions per totes bandes. Amb ell ens aproximem una miqueta més a la meitat, a l'equador d'aquesta llista d'èxits que ja saps que és les més virals, la llista de Ràdio Manlleu, Ràdio Taradell i Ràdio Castellterçol. 8.

s'apaguen els llums, comença el concert, cauen cançons, el públic atent, en una pregunta ens aixequem, i em mires i et miro enmig de la gent, s'acosta el cantant.

destacant la importància d'una cançó, Joan Dausà, amb aquest nou senzill, que a més a més és la carta de presentació del seu darrer treball, Immortals, que ja està començant a presentar arreu, i que, si tot va bé, podrem escoltar i gaudir en directe el Cabró Rock d'enguany. Això serà d'aquí poc menys d'un mes, el 12 i 13 de juny. Joan Dausà, que amb aquesta cançó ens puja dues posicions amunt i es queda aquí a la meitat de la llista, la número 8, amb ganes de seguir-nos enamorant, com sempre, amb la seva veu impressionant i amb cançons que van molt més enllà. 7. I ara sí que anirem molt més enllà, o millor dit, anirem amunt escoltant a Miqui Núñez amb això que es diu Un altre cop, 3 setmanes en llista, 2 amunt, i atenció, cançó d'estiu, eh?

0: mateix de les més virals són Banda Neon, 7 setmanes en llista, varen ser número 1 ara fa 2 setmanes i avui ens cauen des de la número 2 fins aquí, fins la 6, amb això que es diu Els Passos Prohibits, una cançó que ens fa ballar i que a més a més ens convida a estar amb un somriure d'orella a orella.
1: Avui trec a ballar Els Passos Prohibits.
0: Una edició indispensable per escoltar i gaudir al màxim de les més virals. Aquesta llista d'èxits a cada cap de setmana et porten Ràdio Manlleu, Ràdio Tradell i Ràdio Castellterçol. Una llista amb molts èxits i la majoria d'ells, quilòmetre zero. Sí.

importants del panorama català són els germans Ginestà. Això és Perdre el cap, un altre senzill que n'extraiem del seu darrer treball, Tot gira però al revés, una cançó que porta ja 6 setmanes en llista i que avui ens baixa una posició i es queda aquí a la número 5, encetant doncs aquest top 5 d'aquí de les més virals. Un top 5 que us prometo que ve carregat de ritme i de propostes molt i molt positives. 4.

Trio de luxe en aquesta posició número 4, Afrojack, Sia i David Guetta amb aquest Away Tonight, una proposta que ja porta un mes al nostre costat i que avui ens puja 4 posicions amunt, col·locant-se aquí en aquesta número 4. Una d'aquelles cançons que fa números per convertir-se en una històrica, com va ser en el seu moment allà el 2011, el Titanium. Des de llavors ha plogut molt i també ha fet molt de sol, com el que fa ara mateix a fora d'aquí dels estudis. Ens sintonitzes a través del 107 si ho fas des de Ràdio Manlleu o Ràdio Castellterçol, i el 107.7 si ho estàs fent des de Taradell, i si ho estàs fent a través de les seves respectives pàgines web, igualment, benvingut, benvinguda. 3. Escoltem ara Olivia Rodrigo, el nostre anterior número 1. 3 setmanes ja en llista amb això que es diu Drop Dead.

0: de Puerto Rico, amb això que es diu Algo Tuyo. Una cançó que porta ja 6 setmanes aquí a les més virals i que avui ens puja 3 amunt, col·locant-se en aquesta posició número 2, la de Plata. Una de les cançons ara mateix més virals a Llatinoamèrica i també a l'estat espanyol. I és que déu-n'hi-do el bé que li va a Shakira des de que es va separar de Piqué i va començar a fer bona música per tal de fer passar les penes. I ara sí, nosaltres que arribem al capdamunt de tot de la llista, al final també d'aquest programa, per escoltar la posició d'or, la número 1, la cançó més important i que ho serà al llarg de tota la setmana fins al pròxim divendres 29 de maig. Esteu preparats i preparades? Sí? Us hem promès ritme i no us en faltarà. Som-hi!
1: Atenció, apuja el volum. Està a punt de sonar el número 1 de la setmana a les més virals.
0: I el número 1 d'aquesta setmana, coincidint amb el seu èxit mundial, és per Tame Impala, acompanyats de Jenny, el remix d'això que es diu Dràcula.

Descobreix el portal de notícies i serveis més directe, complet i actualitzat en tot moment. alter.net. Si no vols perdre ni un detall de tot el que passa a Manlleu, entra i descobreix el portal d'informació alter.net. Notícies, agenda, guia de serveis, opinió, cultura i oci. alter.net, per treure'n l'aigua clara.

La ràdio del Ter. 107 FM. Ràdio Manlleu.

0: Quina és la millor cançó de la història? Descobreixo a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada. Els millors discos, les cançons més famoses, la història dels artistes més emblemàtics amb referència al context social de cada època. Sau, AC/DC, Beatles, Boris, Loquillo, Bob Dylan, tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
1: T'espero dimarts a les 9 de la nit a Ràdio Manlleu.
0: Rock and Classics, amb Esteve Llop.
2: Teniu mobles o objectes en bon estat que ja no feu servir? L'Ajuntament de Manlleu ofereix, a través de la Fundació Arete, un servei gratuït de reutilització a domicili. Envieu una foto pel WhatsApp 621-2307-14 i el servei s'encarrega de la recollida, el desmuntatge i de donar una segona vida als objectes a les botigues Arete, segona mà.

0: Són les dues. Són les dues. Ràdio Manlleu.
1: Bon dia, són les dues.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Els activistes de la Global Summit Flotilla que van ser deportats aquest dijous per Israel han arribat aquest migdia a Barcelona, han aterrat a la terminal 2 de l'aeroport del Prat i han estat rebuts per centenars de persones amb pancartes de suport i banderes palestines.
3: Els activistes han estat a Istanbul des de dijous, on han passat revisions mèdiques i han denunciat el tracte vexatori i diverses formes de violència sexual per part de les autoritats israelianes.
1: Repassem ara altres notícies de la jornada. Eduard París, bon dia.
3: Bon dia, Adrià.
1: Avui falta exactament un any per la celebració de les eleccions municipals a Catalunya i 2 anys per la celebració d'eleccions al Parlament. Un fet factible que es compleixi al govern de Salvador Illa enguany, ja que la segona meitat del mandat es farà amb pressupostos.
3: En aquest context, l'adjunta a la presidència d'Esquerra i eurodiputada Diana Ribà defensa que el suport als comptes és fruit d'una negociació intensa en què s'han incorporat mesures socials rellevants.
1: A tot això, matí intens en diverses carreteres catalanes en la recta final de l'operació sortida per la segona Pasqua, que acabarà d'aquí una hora a les 3 de la tarda.
3: En les darreres hores s'han viscut alguns moments de complexitat amb retencions importants, tot i que menors a les de la passada tarda, així com alguns accidents també menors. A aquesta hora la situació ha millorat molt, tot i que encara quedin algunes retencions.
1: És moment per conèixer la previsió del temps per aquest dissabte. Marc Aureguizar, bon dia.
4: Hola, què tal? A primeríssimes hores d'aquest dissabte al matí hem tingut una boira restringida sobretot al nord del Cap de Creus, i a mesura que ha anat passant en aquestes primeres hores, la boira ha anat guanyant protagonista a molts punts a la Costa Brava. De fet, a l'estat entre les 9 i les 10 ja teníem una boira ben compacta, amb un matí molt assolellat al conjunt del país, amb el pagès, o sigui, de molts núvols als íprims. A aquestes hores tenim el creixement de nuvolades aïllades, esporàdiques, sobretot al Pirineu i Prepirineu, i que, de fet, de cara a les properes hores, no descartem alguna gotellada. Tot plegat sembla que serà ben poqueta cosa, amb una boira que s'intensificarà i s'ampliarà al conjunt de la Costa Brava. Això farà que les temperatures en aquest sector quedin més frenades, no pas a la zona del Pla de Lleida i també de l'interior de les Terres de l'Ebre, on a aquestes hores les temperatures ja són elevades, però a primeres hores de la tarda inclús podran arribar a superar una altra vegada aquesta barrera dels 35 a 36 graus. Per tant, jornada dissabte càlida aquí a Catalunya.
1: I en esports, el Barça juga aquesta tarda a la final de la Champions femenina a Oslo, Noruega, davant l'Olímpic de Lió. S'enfronten dos grans dominadors del futbol europeu i les blaugranes busquen la quarta Champions. Ho faran amb més de 4.000 aficionats catalans a les graderies.

0: Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostre, la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons Eduard París i jo mateix, Adrià Tella. Els activistes de la Global Summit Flotilla, que van ser deportats aquest dijous per Israel, han arribat aquest migdia a Barcelona. Han aterrat a la terminal 2 de l'aeroport del Prat i han estat rebuts per centenars de persones amb pancartes de suport i banderes palestines. Norma Lebrero.
1: Era una expedició d'activistes de més de 40 ciutadans espanyols, més de la meitat dels quals catalans. Dijous van arribar a Istanbul, on van passar revisions mèdiques i van explicar les vexacions que han patit per part d'Israel. Escoltem Marta Mallach i Javier Cendrera, dos dels membres de la flotilla.
2: Pues nos estuvieron privando de sueño, luces encendidas, nos cambiaban cada hora, nos cambiaban de celda, nos hacían conducciones así en plan vejatorio, con la cabeza agachada, espalda agachada, manos esposadas atrás.
3: Para dormir había en los contenedores estos, nos ponían allá, pero es que no había sitio, no había sitio para dormir. Éramos como no sé cuántas personas, pero ni sentadas cabíamos, o sea, había gente que se tenía que quedar de pie.
1: Sis participants han explicat que han estat sotmesos a diverses formes de violència sexual durant la detenció, mentre que d'altres tenen ferides de bales de goma.
0: Avui falta exactament un any per la celebració de les eleccions municipals a Catalunya i 2 anys per la celebració d'eleccions al Parlament, si el govern de Salvador Illa exhaureix la legislatura. Un fet factible, ja que la segona meitat del mandat es fa amb uns pressupostos sota el braç, un fet que no passava des de feia 3 anys.
4: L'acord pressupostari entre el govern i Esquerra Republicana ha estat clau per garantir la continuïtat de la legislatura, tot i les crítiques per part de Junts per Catalunya, que acusa els republicans de facilitar l'acció de l'executiu socialista. En aquest context, l'adjunta a la presidència d'Esquerra i eurodiputada Diana Riba defensa que el pressupost que el suporta als comptes és fruit d'una negociació intensa en què s'han incorporat mesures socials rellevants. Al mateix temps, ha carregat contra Junts, a qui acusa de populisme en declaracions fetes aquest matí des de la plec del Cargol a Lleida.
5: Nosaltres no estem aquí, no estem aquí per tenir el paper dels socialistes i fer-los de crossa, no estem aquí per no tenir ambició nacional, eren uns pressupostos que no tenien ambició nacional i tampoc estem en política pel no a tot, com fan altres partits. Per tant, aquests pressupostos s'han negociat, els hem estat explicant àmpliament en aquestes últimes hores. És evident que dintre dels pressupostos hi ha partides concretes que no estaven en l'anterior, només cal que fem alguna comparativa, no? Per exemple, ara que ve la calor, que per cert, aquí també fa de calor, hi ha una partida pressupostària directament per climatitzar les aules a totes les escoles de Catalunya, perquè sabem que no només pels alumnes, sinó per les condicions laborals de tots els docents, això és necessari. Hi ha moltíssimes altres partides en el camp social, en l'industrial, que tant necessita aquest país. Per tant, voler dir que els pressupostos són els mateixos és no haver passat de la portada.
4: Per la seva banda, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha desglossat les partides que es reforcen més atenent a les 4 principals preocupacions dels catalans.
6: Si mirem l'enquesta última de preocupacions dels catalans i catalanes, el primer és l'habitatge. I aquest és el pressupost que té més recursos en tota la història democràtica del nostre país dedicats a habitatge. El segon, la manca de mobilitat o els dèficits que tenim en mobilitat ferroviària interurbana. I aquí hi ha un volum de recursos a banda del projecte orbital ferroviari que ens permet passar d'una Catalunya barcelona-centrista a una Catalunya amb un equilibri territorial i amb una mobilitat transversal més important. L'àmbit de l'educació és un àmbit important també. Hi ha una dotació i són 500 milions d'euros per tal de millorar les condicions laborals. I en l'àmbit de la salut, doncs, també hi ha recursos extraordinaris. De fet, és el departament, el primer departament en inversió. Estem parlant de més de 12.000 milions d'euros.
4: Els pressupostos van entrar ahir mateix al Parlament i, si no es produeixen entrebancs, podrien aprovar-se el proper 2 de juliol, abans de l'inici del període de vacances parlamentàries. El calendari, però, podria endarrerir-se si algun grup decideix recórrer els comptes al Consell de Garanties Estatutàries, cosa que obriria un nou període de revisió i debat institucional.
0: A tot això, també en plana política, Sant Vicenç dels Horts commemora el 40 aniversari de l'entrada d'Espanya a la Unió Europea. Ho fa amb un programa d'activitats que s'estendrà fins a finals d'any, amb propostes adreçades especialment al jovent d'aquest municipi del Baix Llobregat. Des de Ràdio Sant Vicenç, Sara Cabrera.
7: L'Ajuntament organitza des d'aquest mes trobades, jornades lúdiques, xerrades als instituts sobre mobilitat internacional i un viatge per joves a Brussel·les al novembre. María Peláez és la regidora de l'Oficina d'Europa.
8: Generar una conversa col·lectiva sobre què significa Europa avui i com ens afecta al nostre dia a dia. Creiem que pot ser una experiència molt transformadora. Molts joves coneixen Europa de manera molt abstracta, però visitar Brussel·les i veure de prop les institucions europees es permet entendre millor com es prenen les decisions.
7: La commemoració local compta amb el finançament de la Diputació de Barcelona i busca apropar Europa a la ciutadania, així com fomentar aliances amb altres ciutats davant de reptes com el canvi climàtic o la transformació digital.
0: Matí intens en diverses carreteres catalanes en la recta final de l'operació sortida per la segona Pasqua, que acabarà, de fet, a les 3 d'aquesta tarda. A aquesta hora la situació ha millorat ja molt, tot i que encara quedin algunes retencions. Connectem amb el Servei Català de Trànsit, Sílvia de l'Amo.
9: La situació viària va tornant a la normalitat. En aquests moments, per exemple, la P7 només queda un punt de lentitud entre Parets del Vallès i Granollers en sentit Girona. A la 2 a Cornellà hi ha un punt de lentitud a Cornellà, com dèiem, a Cornellà cap a la ciutat de Barcelona. Les rondes milloren. Hi ha hagut un parell d'accidents en cadascuna d'elles i això ha empitjorat molt la circulació. I pel que fa a l'àrea metropolitana, només hem de destacar 2,5 quilòmetres de Montcada cap a Trinitat. A Mataró, això sí, a la zona del la sortida del Mataró Oest, hi ha aturades un parell de quilòmetres en sentit Girona. Però, com dèiem, la situació viària ha millorat molt i us demanem, sobretot, que no baixeu la guàrdia.
0: Gràcies, Sílvia. Des del mateix Servei Català de Trànsit calculen que uns 300.000 vehicles havien de sortir de l'àrea metropolitana de Barcelona des d'aquest matí i, com dèiem, fins les 3 d'aquesta tarda.
4: A més, ahir a la tarda a la P7 es van arribar a acumular fins a 40 quilòmetres de retencions en tots els sentits de la marxa i en diversos trams.
0: A tot això, parlant de mobilitat, les línies R2 Nord i l'R11 de Rodalies poden patir des d'aquest matí més de 30 minuts de retards per una incidència a la infraestructura entre les estacions de Granollers i Cardedeu.
4: La incidència s'ha detectat pels voltants de 2:45 de la matinada i Adif ha precisat que seria provocada per un robatori de cable entre les estacions de Granollers Centre i Cardedeu.
0: El govern ha començat aquesta setmana els treballs del primer eix de confinament d'incendis forestals de les comarques gironines, una infraestructura de prevenció que ha de protegir directament unes 150.000 persones de Girona i del seu entorn.
4: L'actuació forma part de la nova estratègia de gestió forestal sostenible de Catalunya i inclou treballs en la superfície de 90 hectàrees als municipis de Girona, Quart, Sant Julià de Ramis i Palol de Revardit. Els treballs se centren sobretot als sectors de Girona Nord, el polvorí font de la pólvora i la creueta. Les actuacions consisteixen en aclarides selectives de l'arbrat, desbrossament de sotabosc, podes i retirada de vegetació per reduir el combustible forestal i evitar que un incendi es propagui amb intensitat. Segons el Departament d'Agricultura, l'objectiu és transformar possibles focs de capçades en focs de superfície, més fàcils de controlar pels bombers i menys perillosos per als nuclis habitats.
0: Aquests anomenats eixos de confinament són una de les principals novetats del nou model de prevenció d'incendis impulsat per la Generalitat. A tot Catalunya s'han delimitat 14 grans eixos que abasten més de 223.000 hectàrees i que han de contribuir a protegir més de 870.000 persones davant el risc de grans incendis forestals.
4: El govern preveu destinar prop de 37 milions d'euros a aquesta nova estratègia forestal que busca adaptar els boscos al canvi climàtic i reforçar la seguretat del territori.
0: I continuem parlant del medi natural perquè l'Ametlla de Mar impulsa un projecte per recuperar i protegir les dunes de 5 cales del municipi del Baix Ebre.
4: Ho fa amb actuacions de restauració ambiental i mesures per reduir l'impacte del turisme. La iniciativa, finançada amb 150.000 euros dels fons Next Generation, estarà enllestida abans de l'estiu. Des de 21 Ràdio ens ho explica Alberto Calatayud.
10: L'Ametlla de Mar ha posat en marxa un projecte ambiental per restaurar i protegir les dunes de 5 cales del municipi. Els treballs consisteixen a netejar les espècies invasores i plantar vegetació, col·locar pantalles de retenció de sorra, acordonar els espais per protegir-los i instal·lar cartells informatius. Escoltem Aurora Requena, sòcia de Plàncton, Divulgació i Serveis Marins.
11: És restaurar sistemes dunars que per unes raons o altres s'han anat perdent. Per el Glòria puntualment i també una mica per l'ús públic i pel trepitjar de la sorra. I és tornar a aquest moment enrere en el qual teníem un sistema dunar més desenvolupat i el que estem fent amb aquests projectes és ajudar diguem-ne, a la platja a recuperar-se.
10: L'actuació compta amb un finançament de 150.000 euros provinents dels fons europeus Next Generation i té per objectiu recuperar aquestes zones afectades pels temporals i aconseguir que el turisme no faci malbé la natura.
0: Obrim bloc de successos. 6 dotacions dels bombers estan treballant en un incendi que s'ha originat en un solar situat entre el carrer Raseta de Sales i el Raval Robuster de Reus.
4: L'avís l'han rebut a 2:15 i, segons informen fonts del cos, tenen el foc controlat i no consten ferits. S'ha cremat runa i les flames també han afectat l'aïllant de les parets exteriors, generen una columna de fum molt visible. Efectius del cos estan revisant els edificis del voltant per garantir que no tenen danys estructurals.
0: D'altra banda, la Guàrdia Civil ha desarticulat una xarxa criminal que va estafar 400.000 euros a diverses víctimes.
4: En total hi ha 15 detinguts entre 19 i 55 anys i els imputen 26 estafes a diferents punts de l'estat, entre els quals Barcelona i Tarragona. Els sospitosos trucaven a les víctimes, es feien passar pel seu banc i simulaven una situació d'urgència i alarma per aconseguir els codis de verificació o que els autoritzessin a operacions bancàries.
0: Avui dissabte s'ha celebrat la jornada Salut pel Català a Girona, en la qual professionals de l'àmbit sanitari s'han reunit per dialogar sobre els camins necessaris per defensar l'ús de la llengua catalana als centres sanitaris d'arreu del territori. Des de Televisió de Girona, Xavi Morlans.
12: La jornada Salut pel Cat és una trobada anual on hi participen diferents professionals del sector sanitari que ofereixen les seves mirades sobre l'evolució de l'ús de la llengua catalana dins dels hospitals, les millores necessàries i les preocupacions futures. Centrada avui en el territori gironí, s'ha afirmat sobre la importància que té que tots els professionals instal·lats arreu de Catalunya parlin el català, ja que això els ajudarà a poder donar un servei de major qualitat. Així ho explica Lluís Mont, president de Salut pel Català.
13: Salut pel Català som una associació que volem treballar per augmentar l'ús i per millorar l'ús del català en el sector de la sanitat. I el motiu de l'acte d'avui doncs era reflexionar una mica tots plegats a Girona, perquè també tenim una secció a Girona molt potent que està fent coses a nivell dels hospitals i de la primària, i reflexionar sobre quines accions podem fer per canviar una mica, revertir la situació aquesta en la qual hi ha una regressió molt important de l'ús del català dins del sistema sanitari.
12: Per acabar, s'han establert alguns punts i un full de ruta que s'ha de seguir en els pròxims anys per poder potenciar i fomentar l'ús del català arreu del centre sanitari.
4: Marxem ara fins a la Sénia, a la comarca del Montsià, on s'ha celebrat la 14a edició de la Diada del Camp d'Aviació, una jornada dedicada a recordar el passat aeronàutic i militar del municipi durant la Guerra Civil. Des de Canal Terres de l'Ebre, Daniel Cort.
14: L'activitat, organitzada pel Centre d'Aviació Històrica de la Sénia, combina divulgació històrica, exhibicions i projectes de recuperació patrimonial vinculats al món de l'aviació. José Ramón Bellauí, president de l'entitat, ha destacat la importància de mantenir viva la memòria d'un espai per on van passar alguns dels avions més destacats del conflicte bèl·lic.
15: És un dia que és un dia festiu, és un dia que fem una mica de festa intentant portar coses aeronàutiques per recordar quan la Sénia tenia importància com aeròdrom militar i aeronàutic. Sabeu que durant la Guerra Civil va haver un camp que durant 3 anys van passar els avions més importants que havien en aquell conflicte i sempre va quedar d'alguna manera la memòria del que havia sigut el camp.
14: Durant la jornada també s'ha donat a conèixer l'estat del projecte B-12, una iniciativa que preveu convertir un antic avió de transport en un simulador de vol completament operatiu. Amb aquesta diada, la Sénia consolida la seva aposta per preservar i divulgar el patrimoni històric vinculat a l'aviació, un element clau en la memòria del municipi.
0: D'altra banda, la fàbrica Llobet Guri de Calella i tot el seu entorn acollien la tercera edició del The Factory Bike Fest, un esdeveniment que ja s'ha consolidat com una de les grans cites del món de la moto i la cultura custom del país. Des de Ràdio Calella, Sergi Ferrer.
16: L'organització destaca que aquesta tercera edició manté l'essència i la personalitat que han convertit el festival en una proposta diferent, combinant motos, experiències, espectacle visual i cultura urbana. Una de les grans apostes d'aquesta edició serà la presència de marques destacades del sector, que presentaran nous models, innovacions tecnològiques i motos que habitualment només es poden veure a les xarxes socials o a revistes especialitzades.
17: A nivell logístic i de quantitat, el que hem volgut ha sigut fer un saló de la moto, estrictament saló de la moto, amb marques oficials, que la gent quan entri vegi marques reconeixibles del sector de la moto.
16: El festival també comptarà amb música en directe, grups locals i bandes convidades, així com una zona marketplace amb marques de roba, accessoris, artesans i productes vinculats a la cultura moto.
0: Obrim plana cultural i avui no hem de fer des de Lleida, perquè s'hi està celebrant l'Aplec del Cargol, que viu avui el seu dia gran, en una edició amb gairebé 17.000 penyistes, en la que s'espera rebre uns 200.000 visitants en total. Una edició marcada per les altes temperatures i per les ganes de passar-ho bé en una festa que traspassa fronteres i on, com no, el Cargol és el gran protagonista. El Marc Piqué, de Lleida Televisió, ha seguit la jornada d'avui.
18: Els Camps Elisis de Lleida ja vibren de valent amb el segon dia de l'Aplec del Cargol, una jornada marcada per l'homenatge a Manolo Calpe, la cercavila, i els dinars de germanoi, sobretot, per les ganes de passar-ho bé en una festa molt especial per tots aquells que la viuen. La Sara i el Gerard, de la colla Dimoni dels Trons, expliquen què significa per ells l'Aplec.
19: Oh, molt bé! Molt
20: calorosa, però...
19: Molt calorosa, però ens estem passant molt bé. Estem disfrutant molt de les pistoles d'aigua, de la gent, de l'alegria de l'Aplec, que ens agrada molt aquesta festa de Lleida. I, a celebrar-ho tot i molt guai.
18: Una festa on no poden faltar els caragols, de tots els tipus i de tots els gustos, com ho explica l'Eduard, que els cuina a la penya segregats.
21: Bueno, pues estem fent caragols a la gormanta, amb llonganissa, panceta, farigola, romaní, pebre roig, pebre, llonganissa, panceta, tot barrejat i amb carinyo.
18: Una gran festa que s'allargarà fins diumenge.
0: Déu-n'hi-do l'ambient a Lleida. Parlem ara de música. Bad Bunny va desplegar el passat vespre un show colossal a l'Estadi Olímpic de Barcelona que va fer embogir el públic en el primer dels dos concerts que oferirà a la capital catalana.

0: Després de diversos anys sense fer parada a la ciutat, el cantant va deixar clar que tenia moltes ganes de tornar-hi. L'espectacle, que es va desenvolupar en dos escenaris diferents, un d'ells la ja coneguda Casita, va impregnar-se dels ritmes llatins de Puerto Rico amb un extens repertori on no van faltar temes com La Mudanza, Pitorro de Coco, Nueva Yol, Titi me preguntó o Safaera. La cantant catalana Bad Gyal va ser l'artista convidada a la vetllada. Bad Bunny repetirà aquest vespre a partir de les 8 amb un segon concert abans de viatjar cap a Madrid, on n'ha programat un total de 10.
1: Les dues i gairebé 21 minuts. És moment de parlar d'esports.
2: Notícies en xarxa. Esports.
1: El Barça juga aquesta tarda a la final de la Champions femenina a Oslo, a Noruega, davant l'Olympique de Lió.
0: S'enfronten els dos grans dominadors del futbol europeu i les blaugranes busquen la quarta Champions, així com treure's l'espina clavada de la derrota de la temporada passada en la final de Lisboa contra l'Arsenal. A més, les culers es retrobaran amb Jonathan Giraldez, ex-tècnic del Barça, que ara entrena les franceses. Més de 4.000 aficionats catalans han viatjat a Noruega per viure la final, que arrencarà a les 6 de la tarda al Ullevall Stadium.
1: També en futbol, avui es tanca la Lliga a Primera Divisió masculina i tots els ulls estan posats en el Girona, que necessita guanyar l'Elx a Montilivi per poder salvar-se.
0: La jornada amb horari unificat arrencarà a les 9 del vespre i els de Michel la començaran en zona de descens, però saben que depenen d'ells mateixos. La crònica del partit des de Girona FM, Pau Villafañer.
3: El Girona afronta aquesta nit a Montilivi el partit més important de la temporada contra l'Elx, amb la permanència a Primera Divisió en joc i tota la ciutat volcada amb l'equip. Els de Mitchell només els val la victòria. Una derrota o un empat condemnaria el club al descens i posaria fi a una etapa històrica a la màxima categoria del futbol espanyol. Per fer-ho possible, el club ha organitzat una rebuda a les 7 de la tarda a les portes de Montilivi i ha demanat a l'afició que ompli l'estadi de blanc i vermell. Mitchell Sánchez mostrava ahir la confiança en el seu equip abans del duel.
4: Queda un partit. Podem pensar en moltes coses, però queda un partit i hem de guanyar. Un partit, una final i jugar a futbol per guanyar. Només. No és important el que ha passat abans ni on està cadascú. No. Un partit, una final, la sort que tenim és que és en la nostra gent, a casa, i som capaços de fer un gran partit i guanyar. I estem convençuts de fer-lo.
3: Mitchell també va explicar que Stuani, Francés i Blin són dubte i que Abel Ruiz, Lemar i Hugo Rincón tornen a estar disponibles. Aquesta nit, Montilivi serà l'escenari d'un partit que marcarà per bé o per malament el futur del Girona Futbol Club.
1: D'altra banda, l'Espanyol tanca la temporada a casa davant la Reial Societat.
0: Els blanquiblaus tenen opcions molt remotes d'entrar a Europa, sempre que sumin els 3 punts. El Barça, per la seva banda, tanca la Lliga a Mestalla davant del València.
1: I aquesta tarda també acaba la Lliga regular de Primera Federació, amb els 3 catalans jugant-se moltes coses. Qui més? El Nàstic de Tarragona, que visita el camp de l'Hèrcules per salvar la categoria.
0: Si els tarragonins guanyen, se salven, i si no ho fan, hauran d'esperar que ni Tarazona ni Betis Deportivo no ho facin per no baixar a la quarta categoria. La prèvia des de Tarragona Ràdio, Jordi Blanc.
5: El Nàstic necessita guanyar aquesta tarda aquí a Alacant per certificar la permanència a la Primera Federació. Sumant els 3 punts, els tarragonins seguiran la propera temporada a la tercera categoria del futbol. Cas d'empat o derrota, han d'estar pendents de tercers resultats i del que facin el Juventud Torremolinos, el Tarazona i el Betis Deportivo. La plantilla del Nàstic des d'ahir està concentrada aquí a Alacant per disputar a partir de 6:45 de la tarda en horari unificat aquesta darrera jornada de Lliga. El davanter de l'equip tarragoní, Marcos Baselga, ha explicat com s'han preparat tant mentalment com futbolísticament pel partit.
6: Estar cada uno concienciado de lo que nos jugamos, de que nos transmitan nervios, y eso una vez también dentro del campo, ese feeling que al final te hace no desviarte del objetivo, que es ganar en Alicante.
5: Pablo Alfaro tindrà per aquest partit 3 baixes importants, Àlex Jiménez, Mangel i Zoilo, tots 3 sancionats, però tot apunta, i aquesta és la bona notícia, que recupera Jaume Jardí, tot i que ja veurem si de titular o pot tenir minuts des de la banqueta.
1: Mentrestant, l'Europa rep l'Ibiza, que no es juga res a Can Dragó, sabent que si guanya jugarà el play-off de sense segona. Si no, haurà d'esperar altres resultats.
0: I qui el jugarà segur és el Sabadell, que tanca la Lliga a Tarazona buscant un triomf que segelleixi la segona plaça. Dins de Ràdio Sabadell, ens ho explica Adrià Arroyo.
7: El Sabadell es juga avui al subcampionat i, per tant, que li valgui qualsevol empat a les eliminatòries d'ascens en l'última jornada avui al camp d'un Tarazona que, per contra, s'està jugant directament la permanència. L'equip aragonès necessita guanyar i esperar una ensopegada d'algun rival directe per mantenir la categoria, mentre que el centre d'esports arriba havent digerit la decepció de quedar-se sense opcions al títol i, per tant, l'ascens directe la setmana passada amb la derrota a casa contra l'Antequera. Es perd el partit d'avui aquí a terres aragoneses. Eneko Aguilar, per culpa de la sanció de la cinquena groga que va veure, i, per contra, per aquest mateix motiu, reservarà Ferran Costa el porter titular. En totes les jornades de Lliga, Diego Fuoli, que estava a una del càstig i no jugant avui a Tarassona, arribarà net a les eliminatòries d'ascens la setmana que ve. De fet, ha avançat ja el tècnic Arlequinat, que d'altres jugadors que arrosseguen molèsties, com per exemple Segura o Joel Priego, entre d'altres, també descansaran avui. Per tant, arriba el Sabadell curt d'efectius aquesta última jornada, avui a 6:45 de la tarda, en horari unificat, aquest Tarazona-Sabadell.
1: I aquesta tarda arrenca també el play-off d'ascens a tercera federació pels equips de Lliga Elit. Rubí i Pobla de Mafumet s'enfronten en una de les semifinals.
0: L'anada es juga aquesta tarda a Can Rosés quan passin 5 minuts de les 4 de la tarda i es podrà seguir en directe per la plataforma La Xarxa Més. L'altra eliminatòria la juguen Sant Mauro i Prat amb el primer partit avui a partir de les 7 al camp del Sant Mauro.
1: I en hoquei patins avui es disputen els segons partits de la ronda de quarta final del play-off pel títol de l'Hockey Lliga.
0: Aquest migdia el Noia ha aconseguit forçar el tercer partit després de superar el Barça per 6-3.
1: A partir de les 6 a Lleida rep el Liceu amb la necessitat de vèncer per forçar el tercer partit a Galícia després de caure 3-2 en el primer.
0: I a les 8 Voltregà i Igualada s'enfronten el primer partit a Igualada si el banc dels locals als penals.
1: I a les 9 el Reus rep el Calafell en l'eliminatòria polèmica.
0: Els del Baix Camp van guanyar per 1-8 a Calafell el primer partit, però el Calafell va denunciar l'alineació indeguda per un error en la fitxa de Carles Casas i li han donat la raó i, per tant, la victòria per 10-0.
1: És tot. Fins aquí aquest Notícies en Xarxa, edició migdia.
8: La xarxa de comunicació local.
9: A l'anada. Aire que s'escapa dels pulmons en una expiració.
10: Una alenada de frescor, un gest breu però capaç de canviar-ho tot.
9: Un impuls.
10: Un refugi.
9: Un espai on una veu que comença pot agafar aire.
10: I fer-se sentir.
9: Això és el que volem que sigui l'alenada.
10: Ens acompanyes?
11: L'alenada. El nou concurs de cançó d'autor a la teva ràdio local i a la plataforma La Xarxa Més.
2: Continguts en xarxa.
12: Aquesta setmana s'estrena Cowgirl, un film català protagonitzat per una grangera que necessita que la seva vaca es quedi prenyada. També arriba Les catadores de Hitler. Explica la història d'un grup de noies que a la Segona Guerra Mundial havien de provar el menjar del Führer per confirmar que no estava enverinat. I per als aficionats a Star Wars s'estrena The Mandalorian en Grogu.
13: No pots anar pel camí de dalt. La meva tona necessita calma.
14: Aquesta vaca és més rara que les merles blanques.
12: A Cowgirl, l'Empar, una grangera de 60 anys, necessita que la seva vaca Tona es quedi prenyada per mantenir la granja. Després de diversos intents fallits, demana ajuda al Bernat, un gran propietari de la zona. Quan finalment la vaca es queda embarassada, l'Empar s'enfronta al poble per protegir la tranquil·litat de l'animal.
13: Tona és molt sensible. A tu t'agradaria que te muntaren?
15: Depèn.
13: Ai, Martín, fes el favor.
15: Adelante. Vayan tomando asiento.
16: Tendrán que esperar al menos una hora. Para entonces estaremos seguros de que la comida no esté envenenada.
14: ¿Envenenada?
12: Les catadores de Hitler ens porta a la tardor de 1943. La jove Rose fuig d'un Berlín bombardejat i es refugia al poble on viuen els seus sogres. Ben a prop es troba el quarter general de Hitler, el cau del llop. El Führer veu enemics a tot arreu i l'obsessiona que l'enverinin. Un matí, la Rose és recollida juntament amb altres joves del poble per provar el menjar que li preparen a Hitler.
14: ¿Cuándo acabará esto? Se retiran de muchos frentes. Desearía que perdiésemos.
17: Todos hemos escuchado historias acerca de un cazarrecompensas mandaloriano y un niño.
18: Solo doy caza a criminales de guerra imperiales. Eliminaremos a todos los malos de su baraja.
12: The Mandalorian and Grogu és la continuació de la sèrie The Mandalorian en forma de pel·lícula. L'imperi ha caigut i els senyors de la guerra imperials continuen dispersos per la galàxia. Mentre la incipient Nova República treballa per protegir tot pel que va lluitar la rebel·lió, ha reclutat l'ajuda del caçarrecompenses Din Djarin i el seu jove deixeble Grogu.
18: Este es el camino.
8: La xarxa de comunicació local.
1: Bon dia, són 2:45.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Els activistes de la Global Summit Flotilla, que van ser deportats aquest dijous per Israel, han arribat aquest migdia a Barcelona, han aterrat a la terminal 2 de l'aeroport del Prat i han estat rebuts per centenars de persones amb pancartes de suport i banderes palestines.
0: Els activistes han estat a Istanbul des de dijous, on han passat revisions mèdiques i han denunciat el tracte vexatori i diverses formes de violència sexual de les autoritats israelianes.
1: Repassem ara altres notícies de la jornada. Eduard París, bon dia.
0: Bon dia, Adrià.
1: Avui falta exactament un any per la celebració de les eleccions municipals a Catalunya i 2 anys per la celebració d'eleccions al Parlament, si el govern de Salvador Illa exaureix la legislatura. De fet, és un fet factible, ja que la segona meitat del mandat es farà amb uns pressupostos sota el braç, un fet que no passava des de feia 3 anys.
0: I la consellera de Territori, Sílvia Paneque, assegura que les partides que es reforcen més atenen a les 4 principals preocupacions exposades recentment pels catalans.
1: Tot això matí intens en diverses carreteres catalanes en la recta final de l'operació sortida per la segona Pasqua, que acaba d'aquí a 30 minuts, a les 3 de la tarda.
0: En les darreres hores s'han viscut alguns moments de complexitat amb retencions importants, tot i que menors, que les de la tarda anterior, així com alguns accidents també menors. A aquesta hora la situació ha millorat molt, tot i que encara quedin algunes retencions.
1: Moment per conèixer la previsió del temps per aquest dissabte. Marc Jaureguizar, bon dia.
19: Hola, què tal? A primeríssimes hores d'aquest dissabte al matí hem tingut una boira restringida sobretot al nord del Cap de Creus, i a mesura que ha anat passant aquestes primeres hores, la boira ha anat guanyant protagonista a molts punts a la Costa Brava. De fet, a l'Estartit, entre les 9 i les 10, ja teníem una boira ben compacta. Amb un matí molt assolellat al conjunt del país, amb el Pallars, això sí, de molts núvols alts i prims. A aquestes hores tenim el creixement de nuvolades aïllades, esporàdiques, sobretot al Pirineu i Prepirineu, i que, de fet, de cara a les properes hores, no descartem alguna gotellada. Tot plegat sembla que serà ben poqueta cosa. Amb una boira que s'intensificarà i s'ampliarà al conjunt de la Costa Brava, això farà que les temperatures en aquest sector quedi més frenades, no pas a la zona del Pla de Lleida i també de l'interior de les Terres de l'Ebre, on a aquestes hores les temperatures ja són elevades, però a primeres hores de la tarda inclús podran arribar a superar una altra vegada aquesta barrera dels 35 a 36 graus. Per tant, jornada dissabte càlida aquí a Catalunya.
1: Gràcies, Marc. I en esports, el Barça juga aquesta tarda a la final de la Champions femenina a Oslo, a Noruega, davant l'Olímpic de Lió. S'enfronten 2 grans dominadors del futbol europeu i les blaugrana busquen la 4ª Champions. Ho faran amb més de 4.000 aficionats catalans a les graderies que han viatjat a Noruega.

0: Són les 2:33. Esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostre, la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons Eduard París i jo mateix, Adrià Tella. Els activistes de la Global Sumut Flotilla, que van ser deportats aquest dijous per Israel, han arribat aquest migdia a Barcelona, han aterrat a la Terminal 2 de l'aeroport del Prat i han estat rebuts per centenars de persones amb pancartes de suport i banderes palestines. Norma Lebrero.
1: Era una expedició d'activistes de més de 40 ciutadans espanyols, més de la meitat dels quals catalans. Dijous van arribar a Istanbul, on van passar revisions mèdiques i van explicar les vexacions que han patit per part d'Israel. Escoltem Marta Mallach i Javier Cendrera, dos dels membres de la flotilla.
2: Nos estuvieron privando de sueño, luces encendidas, nos cambiaban cada hora, nos cambiaban de celda, nos hacían conducciones así en plan vejatorio, con la cabeza agachada, espalda agachada, manos esposadas atrás.
3: Para dormir había en los contenedores estos, nos ponían allá, pero es que no había sitio, no había sitio para dormir. Éramos como no sé cuántas personas, pero ni sentadas cabíamos. O sea, había gente que se tenía que quedar de pie.
1: Sis participants han explicat que han estat sotmesos a diverses formes de violència sexual durant la detenció, mentre que d'altres tenen ferides de bales de goma.
0: Avui falta exactament un any per la celebració de les eleccions municipals a Catalunya i 2 anys per la celebració d'eleccions al Parlament, si el govern de Salvador Illa exaureix la legislatura, un fet factible, ja que la segona meitat del mandat es fa amb uns pressupostos sota el braç, un fet que no passava des de feia 3 anys.
4: L'acord pressupostari entre el govern i Esquerra Republicana ha estat clau per garantir la continuïtat de la legislatura, tot i les crítiques de Junts per Catalunya, que acusa els republicans de facilitar l'acció de l'executiu socialista. En aquest context, l'adjunta a la presidència d'Esquerra i eurodiputada Diana Riba defensa que el suport als comptes és fruit d'una negociació intensa en què s'han incorporat mesures socials rellevants. Al mateix temps, ha carregat contra Junts, a qui acusa de populisme en declaracions fetes aquest matí des de la plec del Cargol, a Lleida.
5: Nosaltres no estem aquí, no estem aquí per tenir el paper dels socialistes i fer-los de crossa, no estem aquí per no tenir ambició nacional, eren uns pressupostos que no tenien ambició nacional i tampoc estem en política pel no a tot, com fan altres partits. Per tant, aquests pressupostos s'han negociat, els hem estat explicant àmpliament en aquestes últimes hores. És evident que dintre dels pressupostos hi ha partides concretes que no estaven en l'anterior, només cal que fem alguna comparativa, no? Per exemple, ara que ve la calor, que per cert, aquí també em fa de calor, hi ha una partida pressupostària directament per climatitzar les aules a totes les escoles de Catalunya, perquè sabem que no només pels alumnes, sinó per les condicions laborals de tots els docents, això és necessari. Hi ha moltíssimes altres partides en el camp social, en l'industrial, que tant necessita aquest país. Per tant, voler dir que els pressupostos són els mateixos és no haver passat de la portada.
4: Referent a aquests nous comptes, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, també ha desglossat les partides que es reforcen més, atenent a les 4 principals preocupacions dels catalans.
6: Si mirem l'enquesta última de preocupacions dels catalans i catalanes, el primer és l'habitatge. I aquest és el pressupost que té més recursos en tota la història democràtica del nostre país dedicats a habitatge. El segon, la manca de mobilitat o els dèficits que tenim en mobilitat ferroviària interurbana. I aquí hi ha un volum de recursos a banda del projecte orbital ferroviari que ens permet passar d'una Catalunya Barcelona centrista a una Catalunya amb un equilibri territorial i amb una mobilitat transversal més important. L'àmbit de l'educació és un àmbit important, també. Hi ha una dotació i són 500 milions d'euros per tal de millorar les condicions laborals. I en l'àmbit de la salut, doncs, també hi ha recursos extraordinaris. De fet, és el departament, el primer departament en inversió. Estem parlant de més de 12.000 milions d'euros.
4: Els pressupostos van entrar ahir mateix al Parlament i si no es produeixen entrebancs podrien aprovar-se el 2 de juliol abans de l'inici del període de vacances parlamentaris. El calendari, però, podria endarrerir-se si algun grup decideix recórrer els comptes al Consell de Garanties Estatutàries, cosa que obriria un nou període de revisió i debat institucional.
0: Matí intens en diverses carreteres catalanes en la recta

0: que uns 300.000 vehicles havien de sortir de l'àrea metropolitana des de primera hora i, com dèiem, fins a les 3 d'aquesta tarda. Parlant de mobilitat, les línies R2 Nord i R11 de Rodalies poden patir retards de més de 30 minuts per una incidència a la infraestructura al llarg de tot aquest matí entre les estacions de Granollers i Cardedeu.
1: Aquesta incidència s'ha detectat pels voltants de 2:45 de la matinada i Adif ha precisat que seria provocada per un robatori de cable entre les estacions de Granollers Centre i Cardedeu.
0: El govern ha començat aquesta setmana els treballs del primer eix de confinament d'incendis forestals de les comarques gironines, una infraestructura de prevenció que ha de protegir directament unes 150.000 persones de Girona i el seu entorn.
1: L'actuació forma part de la nova estratègia de gestió forestal sostenible de Catalunya i inclou treballs en una superfície de 90 hectàrees als municipis de Girona, Quart, Sant Julià de Ramis i Palol de Revardit. Els treballs se centren sobretot als sectors de Girona Nord, el Polvorí Font de la Pólvora i la Creueta. Les actuacions consisteixen en aclarides selectives de l'arbrat, desbrossament de sotabosc, podes i retirada de vegetació per reduir el combustible forestal i evitar que un incendi es propagui amb intensitat. Segons el Departament d'Agricultura, l'objectiu és transformar possibles focs de capçades en focs de superfície més fàcils de controlar pels bombers i menys perillosos per als nuclis habitats.
0: Aquests anomenats eixos de confinament són una de les principals novetats del nou model de prevenció d'incendis impulsat per la Generalitat. A tot Catalunya s'han delimitat 14 grans eixos que abasten més de 223.000 hectàrees i que han de contribuir a protegir més de 870.000 persones davant el risc de grans incendis forestals.
1: El govern preveu destinar prop de 37 milions d'euros a aquesta nova estratègia forestal que busca adaptar els boscos al canvi climàtic i reforçar la seguretat del territori.
0: Continuem parlant del medi natural perquè l'Ametlla de Mar impulsa un projecte per recuperar i protegir les dunes de 5 cales del municipi del Baix Ebre.
1: Ho fa amb actuacions de restauració ambiental i mesures per reduir-ne l'impacte del turisme. La iniciativa, finançada amb 150.000 euros dels fons Next Generation, estarà enllestida abans de l'estiu. Des de 21 Ràdio ens ho explica Alberto Calatayud.
2: L'Ametlla de Mar ha posat en marxa un projecte ambiental per restaurar i protegir les dunes de 5 cales del municipi. Els treballs consisteixen a netejar les espècies invasores i plantar vegetació, col·locar pantalles de retenció de sorra, acordonar els espais per protegir-los i instal·lar cartells informatius. Escoltem Aurora Requena, sòcia de Plàncton, Divulgació i Serveis Marins.
3: És restaurar sistemes dunars que són, per unes raons o altres s'han anat perdent. Per el Glòria puntualment i també una mica per l'ús públic i pel trepitjar de la sorra. I és tornar a aquest moment enrere en el qual doncs, teníem un sistema dunar més desenvolupat i el que estem fent amb aquests projectes és ajudar, diguem-ne, a la platja a recuperar-se.
2: L'actuació compta amb un finançament de 150.000 euros provinents dels fons europeus Next Generation i té per objectiu recuperar aquestes zones afectades pels temporals i aconseguir que el turisme no faci malbé la natura.
0: Obrim bloc de successos. 6 dotacions dels bombers estan treballant en un incendi que s'ha originat en un solar situat entre el carrer Raseta de Sales i el Raval Robuster de Reus.
1: L'avís l'han rebut a 1:45 i, segons informen fonts del cos, tenen el foc controlat i no consten ferits. S'ha cremat runa i les flames també han afectat l'aïllant de les parets exteriors, generant una columna de fum molt visible. Efectius del cos estan revisant els edificis del voltant per garantir que no tenen danys estructurals.
0: D'altra banda, la Guàrdia Civil ha desarticulat una xarxa criminal que va estafar 400.000 euros a diverses víctimes.
1: En total hi ha 15 detinguts entre 19 i 55 anys i els imputen 26 estafes a diferents punts de l'estat, entre els quals Barcelona i Tarragona. Els sospitosos trucaven a les víctimes, es feien passar pel seu banc i simulaven una situació d'urgència i alarma per aconseguir els codis de verificació o que els autoritzessin a fer operacions bancàries.
0: Més successos perquè els ocupants d'un cotxe robat van embestir ahir divendres a la nit un vehicle de Mossos d'Esquadra a Badalona i els agents van respondre amb diversos trets.
1: L'incident es va produir pels voltants de 11:45 de la nit a l'avinguda Conflent, a tocar de la B20 i del parc comercial de Montigalà. Una patrulla que circulava per la zona va localitzar un cotxe que constava com a robat i va demanar que s'aturés.
0: Els Mossos d'Esquadra van detenir el 13 de maig un home com a presumpte autor de 18 robatoris amb força i un delicte de furt a vehicles estacionats en un pàrquing privat del districte de l'Eixample de Barcelona.
1: L'arrestat de 23 anys accedia a l'aparcament i trencava els vidres dels cotxes amb l'ajuda d'un extintor per sostreure roba, sabates, eines, claus de domicilis, motxilles i altres efectes personals. La investigació policial es va iniciar al febrer després que es detectés un augment de robatoris amb un mateix patró d'actuació

0: en un pàrquing privat de l'Eixample.
1: A tot això, l'estadi Josep Otero de Tortosa ha acollit aquest dissabte una jornada de futbol molt emotiva, poc abans del primer aniversari de l'incendi del Baix Ebre, on va morir un bomber en acte de servei. Amics, familiars i companys d'Antonio Serrano l'han recordat amb un sentit homenatge.
0: Serrano era una persona molt vinculada al món esportiu, concretament al futbol. És per això que aquest matí s'han disputat dos partits on els jugadors han lluït samarretes amb el nom, la cara i el número que defensava Serrano com a porter. També s'han fet minuts de silenci abans de cada partit. Un dels seus germans, José Ángel Serrano, ha compartit que la família vol mantenir aquest tipus d'actes en el temps. El pròxim 12 de juliol, a més, se'n farà un altre a Paüls.
1: Són gairebé 3:45, moment per conèixer què passa al país amb més notícies de proximitat. Avui dissabte s'ha celebrat la jornada Salut pel Català a Girona, en la qual professionals de l'àmbit sanitari s'han reunit per dialogar sobre els camins necessaris per defensar l'ús de la llengua catalana als centres sanitaris d'arreu del territori. Des de Televisió de Girona, Xavi Morlans.
2: La jornada Salut pel Cat és una trobada anual on hi participen diferents professionals del sector sanitari que ofereixen les seves mirades sobre l'evolució de l'ús de la llengua catalana dins dels hospitals, les millores necessàries i les preocupacions futures. Centrada avui en el territori gironí, s'ha afirmat sobre la importància que té que tots els professionals instal·lats arreu de Catalunya parlin el català, ja que això els ajudarà a poder donar un servei de major qualitat. Així ho explica Lluís Mont, president de Salut pel Català.
3: Salut pel Català som una associació que volem treballar per augmentar l'ús i per millorar l'ús del català en el sector de la sanitat, i el motiu de l'acte d'avui doncs era reflexionar una mica tots plegats a Girona, perquè també tenim una secció a Girona molt potent que està fent coses a nivell dels hospitals i de la primària, i reflexionar sobre quines accions podem fer per canviar una mica, revertir la situació aquesta en la qual hi ha una regressió molt important de l'ús del català dins del sistema sanitari.
2: Per acabar, s'han establert alguns punts i un full de ruta que s'ha de seguir en els pròxims anys per poder potenciar i fomentar l'ús del català arreu dels centres sanitaris.
0: I anem ara fins a Vilassar de Mar, on aquest municipi es converteix avui en un jardí de mar. Es reparteixen flors per diverses zones del municipi. Des de Mataró Ràdio ens ho explica Judit Peñaranda.
4: Vilassar de Mar s'ha transformat avui en un jardí de mar, amb flors que s'han repartit entre diferents punts del municipi, com el nucli antic, l'espai cultural Can Visa o el mercat municipal. Però també s'ha desplegat un programa d'activitats culturals i de divulgació de la floricultura. Aquesta és la primera edició del Vilassar Jardí de Mar, que neix, tal com destaca l'alcaldessa Elena López, per posar en valor la vinculació històrica del municipi amb el món de la flor i la planta ornamental.
5: Fa molts anys que Vilassar és capdavanter en aquest sector econòmic, però sobretot volem posar l'accent en aquest projecte comunitari, amb aquesta vinculació de les entitats, els comerços, i anem promovent el que és el comerç, la cultura i l'activitat agrícola local.
4: El cor de la festa ha estat la plaça Josep Tarradellas, amb una cercavila, una fira d'artesania, actuacions musicals i un gran atractiu, l'obsequi de 2.500 plantes ornamentals de diferents espècies i varietats.
1: D'altra banda, la Sénia, el Montsià, ha celebrat la 14a edició de la Diada del Camp d'Aviació, una jornada dedicada a recordar el passat aeronàutic i militar del municipi durant la Guerra Civil. Des de Canal Terres de l'Ebre, Daniel Cort.
6: L'activitat, organitzada pel Centre d'Aviació Històrica de la Sénia, combina divulgació històrica, exhibicions i projectes de recuperació patrimonial vinculats al món de l'aviació. José Ramón Bellauí, president de l'entitat, ha destacat la importància de mantenir viva la memòria d'un espai per on van passar alguns dels avions més destacats del conflicte bèl·lic.
7: És un dia que és un dia festiu, és un dia que fem una mica de festa intentant portar coses aeronàutiques per recordar quan la Sénia tenia importància com aeròdrom militar i aeronàutic. Sabeu que durant la Guerra Civil va haver un camp que durant 3 anys van passar els avions més importants que havien en aquell conflicte, i sempre va quedar d'alguna manera la memòria del que havia sigut el camp.
6: Durant la jornada també s'ha donat a conèixer l'estat del projecte B-12, una iniciativa que preveu convertir un antic avió de transport en un simulador de vol completament operatiu. Amb aquesta diada, la Sénia consolida la seva aposta per preservar i divulgar el patrimoni històric vinculat a l'aviació, un element clau en la memòria del municipi.
1: Obrim ara bloc cultural i ho fem a Lleida. L'aplec del Cargol de la ciutat viu avui el seu dia gran en una edició amb gairebé 17.000 penyistes en la que s'espera rebre uns 200.000 visitants. Una edició marcada per les altes temperatures i per les ganes de passar-ho bé en una festa que traspassa fronteres i on, com no, el Cargol és el gran protagonista. El Marc Piqué de Lleida Televisió ha seguit la jornada d'avui.
8: Els Camps Elisis de Lleida ja vibren de valent amb el segon dia de l'aplec del Cargol, una jornada marcada per l'homenatge a Manolo Calpe, la cercavila i els dinars de germanois, sobretot per les ganes de passar-ho bé en una festa molt especial per tots aquells que la viuen. La Sara i el Gerard, de la colla Dimoni dels Trons, expliquen què significa per ells l'aplec.
9: Oh, molt bé! Molt calorosa, però...
10: Molt calorosa, però ens estem passant molt bé. Estem disfrutant molt de, bueno, de les pistoles d'aigua, de la gent, de l'alegria de l'aplec, que bueno, ens agrada molt aquesta festa de Lleida. I, bueno, a celebrar-ho tot i molt guai.
8: Una festa on no poden faltar els caragols, de tots els tipus i de tots els gustos, com ho explica l'Eduard, que els cuina a la penya segregats.
11: Bueno, pues estem fent caragols a la gormanta, amb llonganissa, panceta, farigola, romaní, pebre roig, pebre... Llonganissa, panceta, tot barrejat i amb carinyo.
8: Una gran festa que s'allargarà fins diumenge.
1: I de Lleida fins a Barcelona, perquè Bad Bunny va desplegar el passat vespre un show colossal a l'Estadi Olímpic que va fer embogir el públic en el primer dels dos concerts que oferirà a la capital catalana.

0: Després de diversos anys sense fer parada a la ciutat, el cantant va deixar clar que tenia moltes ganes de tornar a l'espectacle, que es va desenvolupar en dos escenaris diferents. Un d'ells, la ja coneguda Casita, va impregnar-se dels ritmes llatins de Puerto Rico amb un extens repertori on no van faltar temes com La Mudanza, Pitorro de Coco, Nueva Yol, Titi me preguntó o Safaera. La cantant catalana Bad Gyal va ser l'artista convidada de la vetllada. Bad Bunny repetirà aquest vespre a partir de les 8 amb un segon concert abans de viatjar cap a Madrid, on n'ha programat un total de 10.
1: I de la música al cinema, perquè el Festival de Cannes arriba avui al seu punt culminant amb una presència espanyola històrica.
0: I és que per primera vegada tres produccions de l'Estat competeixen a la secció oficial per la Palma d'Or. Són Amarga Navidad, de Pedro Almodóvar, El ser querido, de Rodrigo Sorogoyen, i La bola negra, del duet creatiu Javier Ambrosi i Javier Calvo.
1: D'altra banda, resta un mes per Sant Joan i, per tant, també pel tret de sortir de les grans diades castelleres pels ballencs i per les colles ballenques. Tot i això, aquestes colles ja preparen els propers mesos amb actuacions en diversos escenaris.
0: Avui a les 5 de la tarda, la Colla Vella dels Xiquets de Valls actuen a la Diada del Pallol de Reus, a la capital del Baix Camp. Des de Ràdio Ciutat de Valls, Eric Rosique.
2: La Colla Vella dels Xiquets de Valls actuen aquest cap de setmana a Reus, a la plaça de Varis Fàbregas, a la plaça del Pallol, per consolidar els castells de la gamma alta de 8 i, segons el nombre de camises desplaçades, no es descarta poder portar algun castell de nou. Els Rosats actuaran a la plaça del Pallol acompanyats de la Colla Jove de Tarragona i els Xiquets de Reus, amb l'objectiu de consolidar el bon inici de temporada. La Jove de Tarragona també vol apostar per castells de la gamma alta de 8 després de descarregar la setmana passada el 3 de 9 folrat a Gràcia. Pel que fa a la colla anfitriona, els Xiquets de Reus tenen la intenció de completar el seu primer 3 de 8 de temporada, que acabarien de rodonir amb el 4 de 8 i el 2 de 7. La Diada del Pallol tindrà lloc a partir de les 5 de la tarda.
3: Notícies en xarxa. Esports.
1: El Barça juga aquesta tarda la final de la Champions femenina a Oslo, a Noruega, davant l'Olímpic de Lió.
0: S'enfronten els dos grans dominadors del futbol europeu i les blaugrana busquen la quarta Champions, així com treure's l'espina clavada de la derrota de la temporada passada en la final de Lisboa contra l'Arsenal. A més, les culers es retrobaran amb Jonathan Giraldez, ex-tècnic del Barça, que ara entrena les franceses. Més de 4.000 aficionats catalans han viatjat a Noruega per viure la final, que arrencarà a partir de les 6 de la tarda al Ullevall Stadium.
1: També en futbol, avui es tanca la Lliga Primera Divisió Masculina i tots els ulls estan posats en el Girona, que necessita guanyar l'Elx a Montilivi per poder salvar-se.
0: La jornada unificada arranca a les 9 del vespre i els de Mitchell la començaran en zona de descens, però sabent que depenen d'ells mateixos. La prèvia des de Girona FM, Pau Villafanyer.
4: El Girona afronta aquesta nit a Montilivi el partit més important de la temporada contra l'Elx, amb la permanència a Primera Divisió en joc i tota la ciutat volcada amb l'equip. Els de Mitchell només els val la victòria. Una derrota o un empat condemnaria el club al descens i posaria fi a una etapa històrica a la màxima categoria del futbol espanyol. Per fer-ho possible, el club ha organitzat una rebuda a les 7 de la tarda a les portes de Montilivi i ha demanat a l'afició que ompli l'estadi de blanc i vermell. Mitchell Sánchez mostrava ahir la confiança en el seu equip abans del duel.
5: Queda un partit. Podem pensar moltes coses, però queda un partit i hem de guanyar. Un partit, una final i jugar a futbol per guanyar. Només. No és important el que ha passat abans ni on està cadascú. No. Partit, una final. La sort que tenim és que és en la nostra, gent, a casa, i som capaços de fer un gran partit i guanyar. I estem convençuts de fer-lo.
4: Mitchell també va explicar que Stuani, Francesc i Blin són dubte i que Abel Ruiz, Lemar i Hugo Rincón tornen a estar disponibles. Aquesta nit, Montilivi serà l'escenari d'un partit que marcarà per bé o per malament el futur del Girona Futbol Club.
1: El Real de l'Espanyol tanca la temporada a casa davant la Reial Societat.
0: Els blanquiblaus tenen opcions molt remotes d'entrar a Europa sempre que sumin els 3 punts. El Barça, per la seva banda, acaba la Lliga més talla davant del València.
1: Aquesta tarda també acaba la Lliga regular a Primera Federació, amb els 3 catalans jugant-se moltes coses. Qui més? El Nàstic de Tarragona, que visita el camp de l'Hèrcules per salvar la categoria.
0: Si els tarragonins guanyen, se salven, però si no ho fan, hauran d'esperar que ni Tarazona ni Betis Deportivo no ho facin per no baixar a la quarta categoria.
1: Mentrestant, l'Europa rep l'Ibiza, que no es juga res a Can Dragó, sabent que si guanya jugarà el play-off de sense segona. Si no, haurà d'esperar altres resultats.
0: I qui el jugarà segur és el Sabadell, que tanca la Lliga a Tarazona buscant un triomf que segelli la segona plaça.
1: I aquesta tarda arrenca el play-off de sense tercera tercera federació pels equips de Lliga Elit. Rubí i Pobla de Mafumet s'enfronten en una de les semifinals.
0: L'anada és jugar aquesta tarda a Can Rosés quan passin 5 minuts de les 4 de la tarda i es podrà ser en directe a la plataforma La Xarxa Més. L'altra eliminatòria la juguen Sant Mauro i Prat, també el primer partit avui a les 7 de la tarda al camp del Sant Mauro.
1: En bàsquet, en la penúltima jornada de la Lliga d'ACB, avui a les 8 del vespre el Baxi Manresa visita la pista del Gran Canària. Des de Ràdio Sallent, Jordi Givert.
6: L'objectiu dels baixencs és mantenir la solidesa i la bona línia de joc coral que va exhibir el darrer triomf al Nou Congost per acabar el curs amb la millor posició possible a la taula. Actualment són 11ens els del Bages. L'enfrontament, però, no serà gens senzill per la urgència del rival. Els canaris han signat una temporada irregular que els ha portat a lluitar a la zona baixa de la classificació. Ara el conjunt dirigit per Néstor Elche García necessita una victòria immediata davant la seva afició per segellar la permanència matemàtica i evitar haver de patir l'última jornada de Lliga. Diego Campo, entrenador del Baxi Manresa, advertia dels punts forts del rival.
7: La seva casa són molt perillosos, molt. Prefereixo pensar en nosaltres, com nosaltres entrenem, com nosaltres competim. És bàsic que juguin a top des del principi fins al final, independentment de com està el partit, i hem de defensar molt bé aquestes situacions d'un por un, de pick and roll que a vegades bloquen en un lado i de repente en l'altre penetren. Tenen jugadors que generen molt avantatge per si mateix.
6: Per la seva part, el Baxi Manresa viatja a l'illa amb problemes a la rotació. A la baixa de llarga durada de Benítez s'hi suma de cara a aquesta nit la Dolinde, que es queda a Manresa per culpa d'unes molèsties físiques.
1: I un darrer punt en futbol sala, el Barça juga aquesta tarda a partir de les 4 a les semifinals de la Copa del Rei davant el Jaén. És tot, fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia. Gràcies per escoltar-nos i que passeu un molt bon dissabte.
8: La xarxa de comunicació local.

0: xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 3, us parla Eduard París. Els 18 participants catalans de la Global Summit Flotilla dins del grup de 476 persones deportades per Israel ja han arribat a la Terminal 2 de l'aeroport del Prat. Els activistes estaven a Istanbul des de dijous, on han passat revisions mèdiques i han denunciat a més el tracte vexatori i diverses formes de violència sexual de les autoritats israelianes. 44 dels activistes tenen passaport espanyol i entre aquests n'hi ha 23 dels països catalans. Els activistes han estat rebuts entre aplaudiments i banderes palestines i amb la presència del ministre de Cultura, Ernest Urtasun. I en plana política, avui falta exactament un any per a la celebració de les eleccions municipals a Catalunya i dos per a la celebració d'eleccions al Parlament, sempre i quan el govern de Salvador Illa exaureixi la legislatura, un fet factible a hores d'ara, ja que la segona meitat del mandat es farà amb uns pressupostos sota el braç, un fet que no passava des de feia 3 anys. L'acord pressupostari entre el govern i Esquerra Republicana ha estat clau per garantir la continuïtat de la legislatura, tot i les crítiques de Junts per Catalunya, que acusa els republicans de facilitar l'acció de l'executiu socialista. Els pressupostos van entrar ahir mateix al Parlament i, si no es produeixen entrebancs, podrien aprovar-se el proper 2 de juliol, abans de l'inici del període de vacances parlamentàries. Pel que fa a mobilitat i acabada l'operació sortida d'aquesta segona Pasqua, hem de passar per Rodalies perquè les línies R2 Nord i R11 poden patir retards de més de 30 minuts per una incidència a la infraestructura entre les estacions de Granollers i Cardedeu. La incidència s'ha detectat pels voltants de 2:45 d'aquesta passada matinada i Adif ha precisat que seria provocada per un robatori de cable entre les estacions de Granollers Centre i Cardedeu. I en successos, 6 dotacions dels bombers estan treballant a hores d'ara encara en un incendi que s'ha originat en un solar situat entre el carrer Raseta de Sales i el Raval Robuster de Reus. L'avís l'han rebut a 1:45 i, segons informen fonts del cos, el foc està controlat i no consten ferits. S'ha cremat runa i les flames també han afectat l'aïllant de les parets exteriors, generant una columna de fum molt visible. Efectius estan revisant els edificis del voltant per garantir que no tenen danys estructurals. I en els esports, el Barça femení juga aquesta tarda la final de la Champions a Oslo, a Noruega, davant l'Olímpic de Lió. Les culers es retrobaran amb Jonathan Giraldez, ex-tècnic blaugrana, que ara entrena les franceses. Més de 4.000 aficionats catalans han viatjat a Noruega per viure aquesta final, que començarà a partir de les 6 de la tarda al Ullevål Stadium. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

0: Figues on Figues.
1: Escolta Ràdio Manlleu arreu del món.
0: RadioManlleu.cat.

0: Apaga la llum que el meu DJ controla.
1: Teniu mobles o objectes en bon estat que ja no feu servir? L'Ajuntament de Manlleu ofereix, a través de la Fundació Arete, un servei gratuït de reutilització a domicili. Envieu una foto pel WhatsApp 621-2307-14 i el servei s'encarrega de la recollida, el desmuntatge i de donar una segona vida als objectes a les botigues Arete, segona mà.

0: Descobreix el portal de notícies i serveis més directe, complet i actualitzat en tot moment. alter.net. Si no vols perdre ni un detall de tot el que passa a Manlleu, entra i descobreix el portal d'informació alter.net. Notícies, agenda, guia de serveis, opinió, cultura i oci. alter.net, per treure'n l'aigua clara.
1: VIP 45. Els 70s, 80s i 90s a VIP 45, amb Josep Lloret. VIP 45. Recuperem tota aquella música de l'any de la Maria Castanya. VIP 45, amb Josep Lloret. Tot un clàssic. Let's go to Lloret, let's go tonight. Els dimecres de 9 a 10 del vespre, a Ràdio Manlleu.

0: Ràdio Manlleu. Sona
1: arreu del món.
0: Escolta'ns.
1: Ràdio Manlleu.

0: Els divendres, de 8 a 9 del vespre, a Ràdio Manlleu.
1: Atenció, apuja el volum. Està a punt de sonar el número 1 de la setmana a les més virals.

0: tenim el número 1 d'aquesta setmana, el 107 de l'FM, Ràdio Manlleu. És per ella Olivia Rodrigo amb això que es diu Drop Dance, una cançó que està sent un èxit a nivell mundial i que podràs gaudir a diferents moments del dia a través d'aquesta sintonia gràcies a la seva llista d'èxits, que no és altra que les més virals.
1: Els dissabtes connecta amb la música. De 11 a 12 del matí a Ràdio Manlleu, Ràdio Taradell i Ràdio Castellterçol, l'Ester Torrents et presenta...
2: Les més virals.
1: Descobreix les cançons que més sonen i que estan marcant tendència.
2: Les més virals.
1: Totes les novetats del moment a...
2: Les més virals.
1: Una llista quilòmetre zero amb algun que altre èxit internacional.
2: Les més virals.
1: Des de casa, a la feina, comprant, fent esport, de relax, allà on siguis, els dissabtes connecta amb la teva ràdio i escolta
2: les més virals.

0: aconseguis.
1: Escolta Ràdio Manlleu arreu del món.
0: RadioManlleu.cat.

0: VIP 45. Els 70, 80 i 90 a VIP 45 amb Josep Lloret. VIP 45. Recuperem tota aquella música de l'any de la Maria Castanya. VIP 45 amb Josep Lloret. Tot un clàssic. Let's go to Lloret. Let's go tonight. Els dimecres de 9 a 10 del vespre a Ràdio Manlleu.
1: Teniu mobles o objectes en bon estat que ja no feu servir? L'Ajuntament de Manlleu ofereix, a través de la Fundació Arete, un servei gratuït de reutilització a domicili. Envieu una foto pel WhatsApp 621-2307-14 i el servei s'encarrega de la recollida, el desmuntatge i de donar una segona vida als objectes a les botigues Arete, segona mà.

0: Set FM.
1: Informació, música.
0: Ràdio Manlleu.
1: La ràdio del Ter.

0: Els dissabtes a les 12 de la nit a Ràdio Manlleu.
1: Descobreix el portal de notícies i serveis més directe, complet i actualitzat en tot moment. Alter.net. Si no vols perdre ni un detall de tot el que passa a Manlleu, entra i descobreix el portal d'informació Alter.net. Notícies, agenda, guia de serveis, opinió, cultura i oci. Alter.net. Per treure

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Eduard París. El Barça femení guanya la seva quarta Champions després de superar la final a l'Olímpic de Lió per 4-0 en la final disputada a Oslo. Eva Pajor amb un doblet i Cata Coll amb diverses intervencions de mèrit han estat les principals artífexs de la victòria blaugrana, mentre que Salma Barayuelo ha posat la cirereta amb 2 gols més al tram final del partit. D'aquesta manera, l'equip de Pere Romeu recupera l'hegemonia europea i es treu així l'espina de la derrota viscuda l'any passat en la final davant de l'Arsenal. I l'incendi d'un autocar a la C31 a l'altura de Badalona s'ha controlat s'ha controlat uns minuts després de les 7 de la tarda. L'incident ha obligat a tallar la via en els dos carrils de la marxa durant uns 30 minuts mentre arribaven els serveis d'extinció d'incendis dels bombers de la Generalitat, que hi han desplaçat 5 dotacions. Segons el Servei Català de Trànsit, no hi ha constància de ferits, ja que els passatgers del vehicle han pogut sortir pel seu propi peu. A hores d'ara, la circulació ha quedat restablerta en sentit Barcelona i en sentit Mataró. Hi ha un carril obert. D'altra banda, també està tallada la BB-5301 a Brull a causa d'un altre accident. I seguim amb successos, perquè un home ha mort aquest migdia en un accident de parapent a prop de la zona d'enlairament d'Àger a la Noguera, segons han informat els bombers de la Generalitat, que han estat alertats minuts abans de la una. Una infermera que es trobava a la zona ha començat les maniobres de reanimació cardiopulmonar que han continuat els serveis d'emergència quan han arribat, però no han estat suficients per salvar-li la vida. D'altra banda, els participants de la Global Summit Flotilla han denunciat maltractaments d'Israel en la seva arribada aquest migdia a l'aeroport del Prat. Per la seva banda, el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, ha volgut donar la benvinguda en primera persona als membres de la flotilla i ha reclamat a la Fiscalia que investigui les vexacions, tortures i agressions sexuals denunciades pels activistes.
2: No permetrem que això quedi impune, que aquestes agressions i aquestes tortures contra ciutadans del nostre país quedin impunes. I això no ho permetrem de cap de les maneres. I, per tant, volem que la Fiscalia ja de forma immediata iniciï un procediment davant de l'Audiència Nacional per obrir una investigació i una causa contra els responsables.
1: A més, Urtasun també ha denunciat el silenci per part dels grups del PP i Vox envers la flotilla. I tanquem amb cultura, perquè Javier Ambrosi i Javier Calvo ja han arribat a la cerimònia de clausura del Festival de Cannes, el que significa que probablement recolliran un premi per la pel·lícula La Bola Negra. D'aquesta manera, per segon any consecutiu, el cinema espanyol estaria premiat al festival després de l'èxit de Cirat a l'edició anterior. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. En joc, amb Ignasi Trapero.
3: Bona tarda. Benvinguts a l'Enjoc, el programa de l'esport català que us acompanya cada cap de setmana des de fa 14 temporades, dissabtes i diumenges al vespre. Des d'ara farem tot el resum de la jornada esportiva del cap de setmana a casa nostra, amb la feina de la redacció d'esports més gran de Catalunya, amb les ràdios de la xarxa de comunicació local, l'Albert García a la producció i Roger Marca al control de so. Aquí arrenca l'Enjoc.

0: Saludem l'Anna Freixa. Anna, com estàs? Bona tarda.
1: Bona tarda, Ignasi.
0: Repassem el més destacat de la jornada. Els titulars. El Barça guanya la quarta Champions.
1: Ha guanyat 4-0 a l'Olímpic de Lió a la final disputada a Oslo. És el quart títol de la Lliga de Campions que aconsegueix el conjunt blaugrana i, a més, el quart títol de la temporada després de la Lliga Femenina, la Copa de la Reina, la Supercopa i ara aquesta Champions.
0: A tot això, la Girona se la juga.
1: Necessita guanyar l'Elche a Montilivi si vol aconseguir la permanència. Els gironins no tenen altra opció per continuar a primera. En horari unificat, a les 9 del vespre també juguen Barça i Espanyol. Els blaugrana més talla davant el València i els blanquiblaus tanquen curs a l'RCD Stadium contra la Real Societat.
0: Última jornada, moltes emocions també a Primera Federació.
1: El Nàstic busca la permanència, depèn d'ell mateix. Juga al camp de l'Hèrcules, de moment està perdent 1-0. El Sabadell vol acabar en segona posició per tenir millor creuament al play-off d'ascens a segona. Juga al camp del Tarazona, de moment 0-0. I l'Europa busca acabar a la cinquena posició contra l'Eivissa a Can Dragó. De moment està guanyant 3-2.
0: I el Barça de futbol sala fora de la final de Copa del Rei.
1: Empatat a 2 amb el Jaén i la semifinal se n'han anat a la tanda de penals. El Jaén ha estat més encertat i serà la final de demà davant del Cartagena.
0: Vuit i cinc, marxem de ronda. Vinga, anem a repassar marcadors a aquesta hora del vespre, dissabte 23 de maig de 2026. Moltíssimes coses en joc amb el Barça, que acaba de guanyar la Champions, la quarta, 4-0 a l'Olímpic de Lió. I ara mateix tota l'emoció centrada en l'última jornada de la Primera Federació Masculina, el grup segon, 38a jornada. L'Europa buscant una victòria de play-off davant de l'Eivissa. Jordi Cochran, bona tarda.
2: Bona tarda, Ignasi. Minut 70 i és un moment decisiu en el partit aquí a Can Dragó perquè l'Europa acaba de marcar el tercer gol. Ha marcat Òscar Vacas, Europa 3. A Eivissa 2, l'àrbitre que revisa la jugada i acaba de donar el gol per l'Europa, que es torna a posar per davant. Una victòria que significaria la classificació pel play-off d'ascens a la segona divisió, en un partit en què els europeistes han començat molt i molt bé, molt endollats, amb un doblet de gols de Jordi Cado a la primera meitat, en què fins i tot podria haver estat un resultat més gran favorable als de David Benítez, però l'Eivissa, que ha retallat diferències just abans de la primera meitat amb el 2-1 i que ha començat millor el segon temps, fins i tot empatant a dos. Han entrat els dubtes per l'Europa, però aquest gol d'Òscar Vacas, el tercer, que torna a donar tranquil·litat a l'equip europeista. Minut 71 del partit, l'Europa que guanya 3-2, un conjunt gracient que depèn de si mateix. És cert que els seus rivals més perseguidors, Cartagena i Al Jazeera, no estan guanyant, però ara mateix, quedant 20 minuts de partit, l'Europa guanya i seria equip de play-off.
0: I un altre gol per la tranquil·litat de l'Europa, el segon del Betis al camp del Cartagena. Perd el Cartagena 1-2, també està perdent en les Jequires 3-1, per tant, l'Europa ara mateix tindria 4 punts de marge respecte a Cartagena i 5 respecte a l'Algeciras. De fet, l'Algeciras ara mateix superat per Antequera i Hèrcules a la classificació. Això a la zona alta, on l'Europa estaria entrant ara mateix a play-off. Però els altres dos equips catalans també juguen moltes coses. El Nàstic jugant-se la permanència al camp de l'Hèrcules. Tarragona Ràdio, Tere Ortega, bona tarda.
3: Juga la vida el Nàstic de Tarragona, minut 74, i ara un gol per l'esperança, el que ha aconseguit Kylian Abdallah, el francès cedit per l'Olympique de Marsella. Ha aconseguit aquest golaç, s'ha vist avançat el porter de l'Hèrcules, ha disparat la pilota que ha anat pràcticament acabat, ha tingut l'oportunitat de marcar el segon a l'Hèrcules, però com us explicàvem, aquest gol de Kylian Abdallah, el francès del Nàstic, ha arribat al mercat d'hivern per donar vida als interessos del Nàstic de Tarragona, que no són altres que el de la permanència. Aquests 800 aficionats al Nàstic ara se senten cridar la immensitat del Rico Pérez. Pausa per la refrigeració que acaba de decretar l'àrbitre del partit. Minut 75, Hèrcules 1, ha marcat a Fransol, el Pichich Alacantí al minut 15 de la segona meitat, i ara ha aconseguit el 60 l'empat a Kylian Abdallah, un empat que dona esperances al Nàstic de permanència.
0: Ara mateix estaria salvat el Nàstic amb 47 punts, també el Betis se salvaria perquè està guanyant, com dèiem, a Cartagena 1-2, tots dos amb 47 punts. Juventud Torremolinos cauria al descens amb 46 i el Tarazona també estaria amb 46 perquè juga amb el Sabadell i de moment el marcador no es mou, Anna.
1: Doncs no, no es mou aquest 0-0. De moment no hi ha gols. Tarazona 0, Sabadell 0. Per tant, és l'únic dels partits que hi ha presència catalana dels que encara no hi ha hagut cap gol.
0: El Sabadell, com que està guanyant l'Atlético Madrileño, perdria la segona posició de la classificació i, per tant, el creuament a la primera ronda de play-off a les semifinals doncs seria contra un quart classificat i no contra el cinquè de l'altre grup. Anirem repassant al llarg del programa com queda tot definit. A la primera divisió, 38a jornada, última jornada i se la juga i molt el Girona, que rep a Montilivi l'Elche. A Montilivi tenim el nostre company de Girona FM, Pau Villafañé. Bona tarda.
4: Bona tarda. Doncs sí, aquí a Montilivi, on la gent va entrant mica en mica a l'estadi després d'una repuda espectacular a l'equip a les afores de Montilivi, i ja tenim 11 confirmats tant del Girona com de l'Elche. El Girona amb una novetat destacada, en aquest cas David López, a l'eix de la defensa, juntament amb Vitor Reis, com sempre Gazzaniga a la porteria, al lateral dret Arnau Martínez, a l'esquerra Àlex Moreno, mig del camp per Witzel, Ivan Martín i Unagi, a dalt hi haurà Joel Roca, Tigankov i Brian Hill. Per part de l'Elx hi haurà Dituro a la porteria, Chus, Affengruber i Vigas en línia defensiva, Buba Sangare, Febas, Aguado, Villar i Valera al mig del camp, i a dalt doble punta Tete Morente i Álvaro Rodríguez. Per tant, tot gest, i en breus, doncs a les 9 començarà aquest partit entre el Girona i l'Elx, on serà un tot o res. El Girona, recordem, només li val la victòria si vol seguir un any més a primera divisió.
0: Doncs veurem si arriba aquesta anhelada victòria de la Girona, una victòria de salvació. A les 9 també jugaran el Barça i l'Espanyol. No sé si tenim ja l'11 d'algun dels dos equips.
1: Sí, dels dos equips. Mira, el Barça juga més talla davant del València amb aquest equip, amb Chesney a la porteria, Valde, Araujo, Gavi, Ferran, Lewandowski, Rashford, Gerard Martín, Olmo, Marc Bernal i Eric. Aquest és l'11 del Barça. I pel que fa a l'11 de l'Espanyol, que recordem, juga a l'RCD a Stadium davant la Real Societat, doncs aquest serà l'11. Ángel Fortuño, Rubén, Calero, Cabrera, Romero, Urco, Edu Expósito, Terrats, Jofre, Roca i Roberto.
0: Doncs aquests són els 11 de Barça i d'Espanyol en els seus respectius partits intrascendents classificatòriament per tancar la Lliga. El playoff d'ascens a tercera federació masculina, anada de les semifinals entre Sant Mauro i Prat. Com tenim el partit?
1: Doncs mira, aquest partit ha començat a les 7 de la tarda, però de moment encara no hi ha gols, per tant es manté el 0-0 inicial.
0: Doncs de moment sense gols. En bàsquet, Lliga ACB, 33a jornada, és la penúltima, i avui tenim en joc el partit d'un dels equips catalans, el Baxi Manresa, que juga a Gran Canària. Ràdio Sallent, Pol Farell, bona tarda.
5: Bona tarda. Doncs sí, ha començat el partit a Gran Canària Arena. De moment guanyar el Manresa 10-11, un partit que ha començat molt erràtic pels dos equips, sense encert en atac. Ara mateix hi ha un intercanvi de canastes entre amb dos conjunts, un Gran Canària que s'hi juga molt en aquest partit, perquè si no es pot veure amb aigua al coll de cara a la permanència en l'última jornada. Un Baxi Manresa que amb la derrota del Breogán pot aspirar a guanyar i treure la desena plaça, una posició molt bona de cara a Europa. Per tant, de moment, falta de 5 minuts per acabar el primer període, 10-11, guanyar el Manresa.
0: Doncs així estan les coses de moment a la Lliga CB, i també estem pendents d'un altre partit de bàsquet, en aquest cas el partit de tornada de les semifinals de la fase d'ascens a Lliga Femenina Challenge. Juga el GEC.
1: Juga el GEC a partir d'un quart de 9 del vespre. D'aquí pocs minutets començarà aquest partit. S'enfronta al Lleó, però recordem, en el partit d'anada va perdre el GEC 83-67, per tant li tocarà remuntada al conjunt gironí si vol ser a la final d'aquesta fase d'ascens.
0: En hoquei patins, hoquei Lliga Masculina, quarts de final, s'estan jugant ja els segons partits, el millor de 3 aquest mig. I el Noia ha guanyat, el Barça ha forçat el tercer partit. A aquesta hora, el Voltregà rep l'Igualada. Ràdio Vic, Pep Portet, bona tarda.
6: Bona tarda des de la pista de Sant Hipòlit, una pista plena a vessar per viure aquest partit de tornada, aquest segon partit entre el Club Patí Voltregà Movento Estern i l'Igualada Ricat. 18 minuts, és a dir, s'han jugat 7 minuts ja d'aquest partit, continua el 0-0, però destacar que en aquests primers minuts, 4 faltes per cada equip. Això vol dir que segurament tindrem pilota aturada, desena falta, i també una targeta blava, Matías Pascual, 2 minuts de superioritat que el conjunt de Sant Hipòlit, el conjunt entrenat per Jefa Rovira, no ha pogut aprofitar. Com diem, aquest 0-0, gran ambient, la victòria en el primer partit, després d'un empat a 0, pròrroga, victòria per 1-0 en els penals pel conjunt de l'Igualada, que porta avantatge en aquesta eliminatòria. Ara, en aquest moment, el temps mort sol·licitat a pista. 18 minuts per acabar la primera meitat. Club Patí Voltregà 0, Igualada 0.
0: I a les 8 i 13 minuts, Alexia Putellas, la reina, aixeca la copa.
1: Doncs acaba d'alçar el títol de campiones, li acaben de donar aquest títol a la capitana del Barça, ja estan celebrant les jugadores amb la copa després d'aquest 4-0 davant l'Olímpic de Lió, amb dos gols de Payor i dos de Salma Parayuelo, el Barça, que és campió de la Lliga de Campions per quarta vegada.
0: Espectacular la final que ha fet a la Barça, i especialment amb dos noms propis, eh? Catacoll ha fet un munt d'aturades, i Eva Payor perquè ha fet un parell de gols, però també Salma Parayuelo, per tant, uns quants noms a destacar. En hoquei patins, el Reus Calafell començarà a partir de les 9, també partit, segon partit de quarts de final, després de la polèmica, perquè el Reus havia guanyat de golejada a Calafell, però als despatxos el Calafell ha acabat guanyant aquest partit, per tant es preveu calentet el partit avui a Reus. A la Lliga Nacional Catalana Femenina també estarem ben pendents a les 9 del primer partit de semifinals entre Mataró i Vilafranca, i aquesta hora en handbol, fase d'ascens a Divisió d'Honor Plata Femenina, segona jornada pel Sant Cugat.
1: Sí, una eliminatòria aquesta que es juga a Rentería, està enfrontant-se a l'Arenys ara mateix a la Sant Cugat en aquesta segona jornada ja, i de moment està guanyant per 5-16, per tant les coses li van favorables al conjunt català.

0: En Joc, amb Ignasi Trapero.
1: Vinga, un quart de nou del vespre en aquest dissabte 23 de maig de 2026 amb moltíssimes emocions, començant per aquesta Champions que ha conquerit el Barça d'una manera brillant amb una gran segona meitat. Resultat segurament una mica enganyós pel que ha estat el partit.
2: Sí, i sorprenent potser perquè s'esperava un partit molt més igualat perquè s'enfrontava ni més ni menys que l'Olímpic de Lió, però el Barça ha guanyat de manera contundent per 4-0. A la primera part el marcador era de 0-0 i a la següent han arribat doncs tots els gols del conjunt blaugrana. Primer ha marcat Payor, poc després ha tornat a marcar Payor, la polonesa, i Salma Parayuelo. Al tram final doncs, ha aconseguit dues dianes més per arrodonir aquest contundent marcador, aquest 4-0. És el quart títol de la temporada del Barça, que ho ha guanyat tot, i a més també doncs, la quarta Lliga de Campions per al conjunt català.
1: Doncs moltíssimes felicitats a la Barça, que a priori acabarem de veure la confirmació oficial, però segurament ho celebrarà demà per allà Avinguda Maria Cristina, plaça Espanya, per aquella zona. Es farà una festa, de moment no una rua. Veurem com acaba de concretar el Club Blaugrana doncs les celebracions oficials d'aquest quart títol. El que sí que podem fer és escoltar les declaracions d'una de les grans protagonistes, Cata Coll. Quin recital d'aturades ha fet avui en aquesta gran final. I ara fa uns minutets parlava als companys de Tres Cats.
3: Que guanyaria, a mi s'ha estat.
4: Quin partidàs de Cata Coll, hem dit durant tota la retransmissió. Cata, creus que ha estat un dels teus millors partits? Estàs satisfeta amb la teva actuació?
3: Sí, al final l'objectiu sempre és la porteria zero. Així és com podem guanyar partits. M'encanten aquests partits, no poden ser pèrdua de gallina i són els partits que vull jugar sempre. Però com dic, m'encantava d'ajudar en aquest equip.
4: Què representa guanyar aquesta quarta Champions? Temporada perfecta, quatre títols en joc, quatre títols pel Barça. Què representa?
3: Molt. Enguany és un any difícil de crítiques. Crec que han demostrat l'equip que som, el que volem ser en un futur també, i orgullós de dur aquest escut a la més alt.
4: Què t'ha semblat? Quina valoració fas del partit contra l'Olímpic de Lió? La segona part, domini absolut del Barça. Què t'ha semblat?
3: Bé, bueno, al final és el que volien, no? La primera part no han tingut molt el domini, la segona sí. I, bueno, que el dinero no es todo.
4: Vinga, gràcies.
1: Molt contenta, Cata Coll. Valoracions a 3CAT, la televisió que tenia doncs, els drets oficials d'aquesta gran final que ha guanyat el Barça per 4-0. I com dèiem, Anna, les celebracions començarien demà, eh?
2: Sí, començarien demà perquè avui el Barça es queda a Oslo i no té el vol fins demà al matí. Sortirà el seu avió a les 10 i està previst que arribi aproximadament a 2:15 del migdia a l'aeroport del Prat.
1: Doncs vinga, 8:18, anem a més emocions en directe. I és que tenim a 3 equips catalans jugant-se les garrofes a l'última jornada de la primera federació masculina. D'una banda, l'Europa buscant plaça de play-off. Necessita guanyar per no dependre d'altres resultats. I de moment ho estava fent Jordi Cochran.
5: Doncs l'Europa, que està guanyant el partit per 3-2 contra l'Eivissa, minut 83. Un resultat que donaria aquesta classificació al play-off al conjunt graciencà en un estadi de Can Dragó ple de gom a gom d'aficionats que comença a respirar, que comença a acariciar amb la punta dels dits aquesta classificació històrica pel play-off d'ascens a la segona divisió. Des del tercer gol del conjunt de David Benítez, marcat per Vaques en el minut 67, és cert que l'Eivissa s'ha fet amo i senyor de la pilota, amb una Europa que està contemporitzant el joc i comptant els minuts perquè acabi aquest partit i sigui equip de promoció. Minut 84, queden 6 més d'afegit. Europa 3, Eivissa 2.
1: Doncs aquest resultat de l'Europa, a més, es referma encara més amb les derrotes del Cartagena. Està perdent 1-2 amb el Betis, que juga a les garrofes per salvar-se, i també derrota de l'Algeciras, 3-1 al camp de l'Atlético Madrileño. Per tant, ara mateix l'Europa té marge. De fet, hauria d'encaixar un gol l'Europa i que el Cartagena en fes dos, o encaixar dos gols l'Europa i que el Cartagena també guanyes el seu partit. Per tant, ara mateix la situació sembla més o menys controlada, però compte perquè aquí poden passar encara moltes coses, que encara queden minuts i ja sabem com s'allarguen aquests partits. I, de la seva banda, el Nàstic buscant la permanència. De moment, a aquesta hora del vespre, la tindria Tere Ortega.
6: Minut 86 de partit i la tindria amb aquest empat a un que ara llueix el marcador d'aquest immens Rico Pérez, on se deixen sentir els 800 aficionats al Nàstic de Tarragona, tot i que molt de compte, perquè l'ha tingut l'Hèrcules, pilota al pal de Carlos Mangada, que ha pogut suposar el 2-1 al marcador. De moment, contenció per part del Nàstic de Tarragona. Ara Pablo Alfaro procedeix al que serà el darrer canvi del partit, perquè ja està preparat Pedro Alcalá per sortir al terreny de joc. Veurem qui serà l'home que es retirarà a la banqueta. És Aitor Gelardo, un futbolista de Catral d'Alacant. Per tant, juga la seva darrera carta Pablo Alfaro, surt Pedro Alcalá al terreny de joc per intentar fer un bolet més que donés tranquil·litat per assolir l'interès del Nàstic, que és aquesta permanència, tot i que s'està cridant gol o celebracions des de l'afició del Nàstic de Tarragona. Intuïm que algun resultat s'ha mogut.
1: Doncs així estan les coses. De moment el Nàstic estaria salvat amb 47 punts, també el Betis amb 47 perquè està guanyant a Cartagena. Baixarien el Torremolinos, que perd 2-0 al camp de l'Antequera, i a la Tarazona, que de moment empata sense gols amb el Sabadell.
2: Sí, de moment segueix aquest 0-0, on no es mouen les coses en aquest duel, on el conjunt arlequinat ja arriba al minut 88, per tant, ja el tram final a punt d'acabar, i de moment que no hi ha gols. Tarazona 0, Sabadell 0.
1: El Sabadell ara mateix cauria a la tercera plaça, perquè l'Atlético Madrileño està guanyant, per tant, el Sabadell ara jugaria contra el quart de l'altre grup, que a aquesta hora de la tarda seria la Ponferradina. En canvi, l'Europa, si acaba tal com estan les coses ara, que és cinquè del seu grup, jugaria contra el segon de l'altre grup, que seria el Celta Fortuna. Tot això quan estem a punt d'entrar ja als últims minuts, pràcticament en el temps afegit de tots els partits, tant al grup 1 com al grup 2, per acabar de definir com quedaran els play-off i com quedarà també la zona de baix, la zona de descens. De moment, bones notícies per l'Europa, que manté la plaça de play-off, pel Nàstic, que manté la permanència, aconseguiria la salvació única, però aquest empat del Sabadell, que perdria ara mateix la segona posició de la classificació. Són les 8:22, podem escoltar Rafa Juste, també a 3CAT, el president momentari, podem dir, del Barça, valorant aquesta quarta Champions del conjunt blaugrana.
7: El Barça ha guanyat els 4 títols en joc. Què representa també això per segona vegada a la història?
8: Representa que som, i ho dic amb tots els respectes del món, el millor club del món. El millor club del món, en aquest cas, som més que un club, però amb femení és increïble. Vull dir, fer això dues vegades té un mèrit enorme. I aleshores només puc que felicitar amb l'entrenador, amb en Pere, amb les jugadores, per suposat, amb la gent que ho fa possible, amb en Xavi Puig, amb el president Laporta, amb Àngel Riudavàs, amb tothom, no? Vull dir, estic molt feliç, sí.
7: Com ha viscut aquest partit? Un 4-0, és un marcador enorme. La segona part ha estat de domini del Barça. Què li sembla? Què li ha semblat aquesta segona part tan de domini del Barça? Què li ha semblat el partit?
8: Mira, aquest matí he estat amb les jugadores i els deia que recordessin, o jo els he explicat el que vaig sentir a Wembley l'any 92, no? Quan en Johan Cruyff va dir sortiu i disfruteu, no? Allò, doncs jo crec que aquesta segona part hem fet això, disfrutar del joc. La primera ha sigut una part molt tècnica, tàctica per mi, però la segona ha sigut una segona part meravellosa d'aquest equip.
7: Senyor Juste, tothom es pregunta què passarà amb Alexia Putellas, vostè ho sap?
8: Bueno, ara què passarà, que estic segur, perquè ara li he fet un petó que celebrarà moltíssim aquest títol de la Copa de Campions, de la Champions. Ara tenim un sopar, després sé que ho celebrarem. Demà convido a tots els culers i culers a que ho celebrem tots junts a la plaça d'Espanya, allà a Maria Cristina, i a partir d'aquí, escolta, a disfrutar molt avui.
7: Fantàstic, senyor Juste, el felicitem per aquesta consecució de la Champions. Enhorabona.
8: Gràcies i una abraçada a tota Catalunya.
7: Tant que sí, el deixem de celebrar amb els futbolistes. Gràcies al president del Barça. Content, satisfet, emocionat per la consecució.
1: Doncs Rafa Juste, el president del Barça, després d'aquesta consecució, com dèiem, del quart títol de Champions, i confirmat, demà a Avinguda Maria Cristina serà a la tarda, perquè el vol de les jugadores blaugranes aterra a 2:15. Doncs en aquest cas la festa de celebració del Barça a l'Avinguda Maria Cristina demà a la tarda. Digues, digues, Anna.
2: Sí, doncs que tenim novetats, eh? Dèiem que 0-0 al Tarazona-Sabadell, doncs el Sabadell que fa el segon. Dos gols ha fet i està guanyant 0-2, minut 90 de partit. Per tant, el tram final al conjunt arlequinat, doncs que ha apretat i ha acabat aconseguint aquest 0-2 que hi ha ara mateix al marcador.
1: Doncs boníssimes notícies. Primer, perquè el Sabadell és segon classificat ara mateix a la classificació, recupera la segona plaça, per tant, jugaria contra el cinquè de l'altre grup, que ara mateix seria el Baracaldo, i compta perquè amb aquests dos gols la salvació del Nàstic és... està molt, molt a prop, eh? Està molt a prop amb l'empat que té ara mateix el Nàstic, perquè tant Torremolinos com Tarazona, que són els equips que baixen, estan perdent de dos gols de diferència. Per tant, el Nàstic ho té molt, molt a prop per aconseguir, en aquest cas, la salvació. Vinga, són les 8 i 25 minuts. Podem escoltar Pere Romeu. Mira, 3CAT.
7: Què els hi has dit al descans?
9: Hem ajustat un parell de coses. Hi ha vegades que no és canviar tantes coses, és ajustar un parell. Hem estat millor per dins, ens hem trobat alguna cosa millor, hem pogut atacar amb onada. Un cop ens hem adelantat i ja s'han atacat un pèl més a la desesperada. Això ens ha fet recuperar la pilota un pèl més ràpid. Content amb el total.
7: És la quarta Champions de la història del Barça, la primera amb tu com a primer entrenador. Què representa tot plegat?
9: Superorgullós. Si ja estic content de tota la temporada que estem fent, imagina't ara, no? Té molt mèrit el que fa aquest equip. Tothom deia al principi de temporada una plantilla curta. Jo no et sé dir si curta o no, però avui Serra Jordi ha jugat una final de la Champions i ho ha fet super, super bé. Molt content per totes les jugadores, molt content per l'estaf, perquè treballa moltíssim dia a dia, perquè aquest equip segueixi creixent i l'ambició d'aquest equip és màxima, així que la temporada vinent ho intentarem tornar per tot.
1: Doncs Pere Romeu, el tècnic del Barça, ben content a sobre de l'estadi d'Oslo, on el Barça ha guanyat avui la quarta Champions, 4-0 a l'Olímpic de Lió de Jonathan Giraldes. Vinga, ens aturem 3 minutets, agafem una mica d'aire perquè encara ens queden moltes emocions. És a punt d'acabar la jornada de Primera Federació Masculina. De seguida ho repassem tot aquí a l'enjoc.
10: La xarxa de comunicació local.

0: Una curiositat molt interessant és que algunes estrelles poden menjar-se els seus propis planetes. Això pot passar quan un planeta orbita massa a prop de la seva estrella o quan l'estrella envelleix i comença a expandir-se. Per exemple, quan una estrella semblant al nostre Sol es queda sense hidrogen al nucli, es transforma en una gegant roja. Durant aquest procés, la seva mida pot augmentar enormement fins al punt d'engolir planetes que abans orbitaven a una distància segura. Els científics han detectat indicis d'això observant canvis químics estranys en algunes estrelles. Quan una estrella absorbeix un planeta, certs elements poden aparèixer en quantitats inesperades a la seva superfície, com una mena de pista del que ha passat. A molt llarg termini, això podria afectar també els planetes del nostre sistema solar. D'aquí uns 5.000 milions d'anys, el Sol probablement s'expandirà tant que podria arribar a engolir Mercuri, Venus i potser fins i tot la Terra.
1: Propostes en xarxa.
2: Tot i que la literatura o la pintura sovint tendeixen a representar el món rural de manera bucòlica i des de la perspectiva de les ciutats, la realitat és habitualment una mica més complexa del que imaginem. Per això el Museu Morera de Lleida qüestiona aquesta imatge romantitzada. L'abandonament del camp, l'hegemonia de les explotacions intensives, la sostenibilitat alimentària, la pèrdua de camps de conreu en benefici de les energies alternatives o el debat entre ciutat i camp són només algunes de les problemàtiques amb les quals conviu la pagesia catalana i que es contraposen a l'exposició Contrapastoral, Art i Pagesia. La mostra reuneix i contraposa obres històriques amb peces actuals per oferir-nos una nova perspectiva dels últims 150 anys del món rural a casa nostra. Una setantena d'obres de més de 50 artistes que dialoguen, creen contrapunts i tensions i mostren una evolució tan crítica com antropològica. Les podeu visitar fins a finals de setembre al Museu d'Art Modern i Contemporani de Lleida. Hi trobareu fotografies, pintures, escultures, cartells o audiovisuals que ens parlen del paisatge, de les lluites del camp, les dones pageses, la despoblació, l'especulació o la capitalització de la terra. Fins al 29 de setembre, exposició Contrapastoral, Art i Pagesia al Museu d'Art Modern i Contemporani de Lleida. Més informació a morera.paeria.cat.
3: La xarxa de comunicació local.

0: L'actualitat i la realitat de l'esport català tots els caps de setmana a En Joc. Només aquí, a la teva ràdio local.
1: Dos quarts de nou del vespre, som els de l'En Joc cada dissabte i cada diumenge de 8 a 10 del vespre amb totes les emocions de l'esport català. I avui en som moltes per la quarta Champions que ha aconseguit el Barça femení, guanyant 4-0 l'Olympique de Lió. I ara mateix, amb aquesta jornada final, a la primera federació masculina, on tres equips catalans se l'estan jugant ja partits en temps afegit a Can Dragó per l'Europa Eivissa. Jordi Cochran.
2: Minut 96, hi ha hagut 11 minuts de temps afegit. L'Europa que guanya per 3-2 contra l'Eivissa. Una Europa que té a tocar aquesta classificació històrica per la promoció d'ascens a la segona divisió. Un partit que s'està encaminant en aquesta recta final en què el públic està animant tota l'estona a l'equip de Dai Benítez per aconseguir aquesta fita. A més, també ja ha acabat el partit de l'Algeciras, que ha perdut un dels perseguidors de l'Europa, el Cartagena, que està empatant contra el Betis. Això ho té a tocar l'Europa. Queden 4-5 minuts mal comptants perquè acabi aquest partit. Recordem, temps afegit, estem ja l'Europa que guanya per 3-2 l'Eivissa.
1: Doncs ara tornarem també cap allà quan acabi el partit. I com estan les coses a Alacant? Acaba el partit del Nàstic, Tere.
3: Doncs acaba de finalitzar ara mateix el partit, celebració i abraçades per part dels aficionats i també dels futbolistes del Nàstic de Tarragona. Ara Dani Rebollo va cap a Moy Delgado, li besa el cap amb Omar Montalvo plorant a terra. L'han d'aixecar perquè es recuperi. El de Riudoms ha estat, han estat unes setmanes de màxima tensió, també en el partit d'avui, on el Nàstic ha estat durant molts minuts en descens a segona federació. Acaba el partit aquí, el Rico Pérez, els futbolistes van cap a l'afició per celebrar aquesta permanència. Un Nàstic de Tarragona que ha suat per poder empatar el partit, ja que l'Hèrcules, al minut 15 de la segona, s'avançava en el marcador, obre amb gol de Fran Sol el pitici de l'Hèrcules, un golaç al minut 60 del francès Kylian Abdallà, ha posat les coses amb empat a un resultat, un marcador que el Nàstic...
1: Se'ns ha tallat... Hem perdut la comunicació, crec, amb la Tere Ortega, però en qualsevol cas ha empatat el Nàstic 1-1 al camp de l'Hèrcules. Ara mateix, això combinat amb la resta de resultats, està perdent el Torremolinos 2-1, està empatant el Betis a Cartagena 2-2, està perdent el Tarazona 2-0 amb el Sabadell. Per tant, ara mateix el Nàstic seria 14, o sigui, fins i tot acabaria amb una miqueta més, amb dos punts més que la zona de descens. Ara mateix acaba el partit de la Tarazona, per tant, acaba el partit del Sabadell, Anna.
4: Sí, el partit del Sabadell s'ha acabat emportant la victòria per 0-2, un Sabadell que ha acabat guanyant en els darrers instants. Recordem, anava 0-0 al marcador i el 88 i el 90 ha marcat el mateix home, Pinto.
1: Tornem cap a Can Dragó, Jordi, perquè em sembla que es desferma la festa grossa.
2: Can Dragó que salta, que bota, que anima, i és que l'Europa, que està guanyant el seu partit per 3-2 davant de l'Eivissa, encara en temps afegit, queden 2-3 minuts per arribar als 11 que ha afegit l'àrbitre, però els perseguidors de l'Europa que ja han acabat els seus partits, Cartagena que ha empatat a 2, el Algeciras que ha perdut, i en el moment que aquests dos equips han acabat els seus partits, la banqueta de l'Europa que ha fet una rotllana, que ha començat a celebrar aquesta classificació, i a més també Can Dragó que s'anima encara més perquè sap que és equip de promoció d'ascens a segona divisió.
1: Doncs de seguida acabarà aquest partit, però ara ja passi el que passi amb aquest empat de la Cartagena, amb aquesta derrota de l'Algeciras, no hi ha volta de full. L'Europa serà equip de play-off, acabarà com a cinquè classificat i, per tant, jugarà contra el segon de l'altre grup, que serà sí o sí el Celta Fortuna, perquè el Zamora ha perdut el seu partit. Per tant, Europa-Celta Fortuna al play-off a partir de la setmana vinent amb l'anada a Can Dragó i la tornada a Terres Gallegues d'aquí un parell de setmanes. El Sabadell, amb la segona plaça que ja ha tancat amb aquesta victòria a última hora, jugarà contra el cinquè, que ara mateix seria el Baracaldo, però compte, perquè està empatant el seu partit, i el Real Madrid-Castilla també té els mateixos punts, està empatant també el Real Madrid-Castilla. Per tant, si hi hagués un gol en un d'aquests partits, doncs podria ser un altre el rival del Sabadell. Però a aquesta hora, el Baracaldo seria el rival del Sabadell, i veurem si acaben ja també els altres partits. Efectivament, ha acabat el partit del Betis, i per tant, el Nàstic ara sí o sí està salvat, perquè també acaba el Joventut Torremolinos. Per tant, podem dir que el Sabadell manté la segona plaça, jugarà el play-off, l'Europa manté la plaça de play-off, i per tant jugarà també aquesta play-off d'ascens a segona divisió, i que el Nàstic se salva. Jornada absolutament rodona per als interessos dels tres equips catalans de Primera Federació. Són les 8:35.
0: En joc amb Ignasi Trapero.
1: Vinga, en espera que acabi el partit a l'Europa, s'està revisant possible penal a favor de l'Ibiza, anem avançant i parlem també de la primera divisió, perquè avui tenim una jornada on se la juga el Girona.
4: Sí, esperem que segueixi també la jornada per als equips catalans i el Girona pugui aconseguir l'anhelada permanència. Juga a partir de les 9 a Montilivi davant l'Elx, l'equip ja ha estat rebut com si fos una autèntica final, i esperem doncs que el Girona a partir de les 9 pugui aconseguir aquesta permanència. Si aconsegueix la victòria davant l'Elx, doncs l'hauria aconseguit. Això sí, el conjunt de Mitchell depèn de si mateix. També juguen a les 9 els altres dos equips catalans. El Barça juga a Mestalla i l'Espanyol rep la Reial Societat.
1: Doncs vinga, ara parlem i escoltem protagonistes, però tornem a Can Dragó. Acaba el partit de l'Europa, Jordi.
2: Ara ja sí, l'eufòria, l'alegria que és completa sobre la gespa, els jugadors de l'Europa que salten, que ho celebren, l'afició també que anima, i és que ha acabat el partit, l'Europa que ha guanyat per 3-2 davant de l'Eivissa en aquesta última jornada del campionat, una victòria que certifica la classificació pel play-off descens a la segona divisió. Ara mateix l'equip de l'Europa celebrant-ho en el cercle central, i és que és un moment d'alegria. Tot el treball de tota la temporada té la recompensa, té el premi d'aquest fet històric pel conjunt gracienc, un equip que debutava la categoria i ho fa més a més classificant-se pel play-off. Ara, per això, després d'aquesta celebració, intentarem parlar amb protagonistes sobre la gespa de Can Dragó perquè puguin valorar aquest fet històric per l'Europa. Victòria del conjunt escapulat, 3-2, classificació pel play-off.
1: Perfecte, doncs ens demanes pas, Jordi, quan hi hagi possibilitat d'escoltar protagonistes. Fins ara.
2: Fins ara.
1: I com dèiem, a primera sala juga el Girona. Ha de guanyar sí o sí a l'Elx, perquè si no se'n va de pet a segona divisió. La salvació només passa per guanyar l'Elx, no depèn de ningú més. Mitchell, el tècnic de la Girona, es veu preparat.
5: Estem bé, estem preparats per el partit, i és una final a casa nostra, a la nostra gent, i està tothom està preparat. Hem fet una bona setmana i disponibles per el partit de demà. Sí, no, l'afició està en nosaltres, és el jugador número 12, necessitem molt a la gent, però nosaltres també hem de posar lo nostre al camp i ser capaços de que l'ambient sigui increïble a favor nostre. El joc, en la intensitat, en l'agressivitat, en l'energia necessària de jugar mirant cap endavant. I això és el que hem demanat als jugadors, ells estan convençuts, tothom està convençut de que som capaços de donar la nostra millor versió, i 95 minuts per fer una victòria que seria fer història per nosaltres.
1: Doncs a veure si arriba aquesta victòria a partir de les 9 del Girona sobre l'Elx. A la mateixa hora el Barça, que doncs visita el camp de la València, en l'últim partit de Lewandowski, amb la Lliga ja guanyada, i amb un Hansi Flick que ja comença a pensar en el futur.
6: We are on our journey. I think it was...
7: Estem fent el nostre camí, i de moment molt exitós, amb 5 títols. Però encara tenim la gana per aconseguir-ne més. Això és el que volem. Hem de millorar l'equip i l'ambient que l'envolta, perquè és important per al futur del club. Estic 100% compromès per guanyar més títols. Tothom tenim el somni de guanyar la Champions. Treballem per això. Sé que no serà fàcil, però és un gran objectiu per nosaltres.
5: One big goal from us.
1: I de la seva banda, l'Espanyol, que vol acomiadar-se de la seva afició davant de la Reial Societat, ja amb la salvació sota el braç i buscant una tercera victòria seguida. Això diu Manolo González.
8: Bueno, demà nosaltres sortirem a guanyar, intentar acabar la Lliga amb tres victòries consecutives, que seria una bona manera d'acabar. També acabar davant l'afició guanyant, penso que seria bonic. I sobretot demà fer un bon partit, anar pel partit des del minut 1, i l'actitud i la mentalitat que tenim dins del vestidor és aquesta, la mateixa. No hem parlat res del tema, l'última paraula la té sempre el club, això sempre ho he dit, el club està per sobre d'entrenadors, de jugadors i de tothom. Llavors el club és el que té la darrera paraula i no toca parlar d'això ara mateix. El menys important ara mateix és el meu tema, el tema important és el partit de demà i fer un bon partit i guanyar. No, l'altre ara mateix no té cap importància, ja tens de sobres per tractar-ho.

0: 8 i 41 minuts. Parlem també del play-off d'ascens a Primera Federació Femenina. Demà l'Ona Sant Adrià podria aconseguir l'ascens.
1: Un ascens que s'uniria, si fos així, al Barça, perquè és un ascens que s'uniria, si fos així, al Barça, perquè és l'únic equip català que queda en aquesta categoria. Recordem, van baixar l'EM i també l'Europa. L'Ona

0: també causat per la felicitat, per aconseguir tots els objectius que ens hem marcat aquesta temporada. Molt, molt feliç per tothom, per tots els que formem part d'aquest equip, per cada un dels culers que s'han desplaçat aquí, pels que estan a Barcelona, perquè estan a Mollet, per suposat, que sempre m'ajuden, per totes les nostres famílies que han estat sempre, no sé, per tothom, molta felicitat.
1: De què estàs més orgullosa avui?
0: Del que estic més orgullosa? Parlant futbolísticament del pla de partit, que crec que ha sortit tal i com el míster ens havia indicat, primera part de tenir el partit controlat, encara que potser tampoc amb molta pilota, però sí amb la que jugués el que nosaltres volíem. I després en la segona part, doncs, a matxacar-les, perquè sabíem que elles deixarien forats i baixaríem. I al final crec que hem vist que som un equip capaç d'adaptar-nos a qualsevol situació, d'intentar tenir controlats tots els registres, i crec que s'ha demostrat en el partit d'avui.
1: Què representa aixecar, tu com a capità, en aquesta Champions? Ja n'has aixecat, però què representa quan aquest moment que et donen el trofeu i que l'aixeques amb les companyes? Què sents?
0: Doncs un privilegi, sobretot per representar aquest grup, però per aixecar-la amb la Marta Torrejón. A principi de temporada li vaig dir que les aixecaríem totes, que ho faríem possible, que confiéssim, que volia aixecar-la amb ella. Ha estat un exemple tota la temporada. Ha tingut moments personals difícils i ha estat un exemple en tot, de dins del vestuari. Quan ha tocat jugar, és un exemple, i bueno, ho ha estat tota la seva carrera, però aquest any ha donat una classe.
1: Quatre títols en joc, quatre títols per al Barça. Què representa?
0: Representa que ho hem guanyat tot, que sempre s'ha de confiar en aquest equip, en aquestes jugadores, perquè han vingut moments més complicats, sobretot al principi de temporada, amb les lesions, potser amb alguns dubtes en quant a nosaltres, però sempre responem, sempre tenim energia, som culers, i això et dona aquesta energia extra que a vegades, doncs, també és necessària en moments de temporada, i avui s'ha vist.
1: Et preguntaré què has decidit, quan sabrem què faràs l'any que ve.
0: Ja ho veureu.
1: Molt bé, Alexia, enhorabona. Gràcies, amb aquest ja ho veureu, Alexia.
2: Doncs ja ho veureu, diu Alexia, la Laura Brugués de 3CAT. Ja ens fa patir, ens fa patir, Anna.
3: Sí, admiració profunda per Alexia, veurem què acaba decidint.
2: Veurem què és el que diu. En qualsevol cas, doncs una altra parella per la reina de la família blaugrana, doncs amb 40.000 milions de títols ja en el seu currículum, una altra més. Si marxarà amb un altre Champions sota el braç, que seria també una manera única de fer-ho. A tot això estàvem parlant, com dèiem, del play-off d'ascens a Primera Federació Femenina, aquesta final tornada que juga demà on a Sant Adrià, al camp de la Reial Societat B, a les 12, amb 4-1 a favor del partit d'anada. El tècnic Miqui Oller veu així el partit.
4: Crec que és molt important intentar treure un bon resultat i ficar gol molt d'hora, que això ens dona un avantatge, com tu dius. És molt complicat que aquest equip li diguis que sigui Marrategui, però bueno, ho veurem també amb elles, que també m'agrada molt la seva opinió, al final són les que juguen, i veurem a veure què passa.
2: Vinga, 9:45 de la nit. Mare meva, quantes emocions en aquesta vespre nit de dissabte, i les que viurem també demà, i a més a les televisions locals, en el play-off d'ascens a Segona Federació Masculina, partits de tornada de la primera eliminatòria.
3: Sí, tenim dos equips que podríem dir que tenen una mica encarrilada l'eliminatòria, perquè van guanyar en el partit en el primera, amb l'anada, podríem dir, i els dos van guanyar fora de casa, per tant, resoldran l'eliminatòria a casa. Són el Cornellà i el Badalona. Cornellà s'enfronta al Vilanova, va guanyar 0-1 en el partit d'anada, i el Badalona s'enfronta a l'Hospitalet, va guanyar 0-2 en el partit d'anada.
2: Doncs el Cornellà, que defensarà aquest 0-1 davant del Vilanova, 12:45, televisions locals i plataforma La Xarxa Més. Així ho veuen el tècnic del Cornellà, Ignasi Sanabra, que defensa aquest gol de renda, i Albert Selma, jugador del Vilanova, que vol remuntar.
5: Ellos tienen que venir aquí a ganar, creo que es lo que harían independientemente del resultado de la ida, y me imagino un partido de donde ellos tengan que llevar la iniciativa y nosotros esperar nuestros momentos para poder resolver la eliminatoria. Vamos contra el equipo más defensivo del playoff. Creo que nosotros, estando por detrás del balón, estuvimos cómodos, esperando nuestro momento, y ahora
6: a ser inteligentes, a no dejarnos llevar por las emociones y a plantear un partido.

0: partido que nos convenga, esperando nuestro momento.
1: Sí, bueno, és un playoff, la gent en juguem, tot el que estem jugant és molt gran, tota la temporada, i bueno, el rival no ens deixa cometre cap ocasió, és normal. Mira, el seu gol és una acció tonta que mal refugi, mira, cap a dins, bueno. A la tornada, pues, a veure què podem fer, hem de remuntar, ho tenim molt clar, anirem per la victòria i res. Ja ho sabia, a més tenen el factor camp a favor, bueno, és el que hi ha. Intentar no desesperar-nos i a fotre gols.
2: Doncs a dos quarts d'una aquest Cornellà-Vilanova amb 0-1 a favor del Cornellà de l'anada, i a les 6 el Badalona-Ospi amb 0-2 en aquest cas pels escapulats, amb un bon marge amb tot. El seu tècnic Miquel Azparren no vol confiances, i el de l'Ospi, Sergio Custé, confia en la remuntada.
3: Ese es el mensaje. Nosotros queremos ir a ganar el partido. Somos conscientes de un resultado favorable, pero que sobre todo queremos que nos refuerce en cuanto a la... En cuanto a la ilusión, en cuanto a emocionalmente ser conscientes de que estamos bien, pero si pensamos solo en defender el resultado, yo quiero defender el juego. Y desde el juego ir a ganar el partido. Veremos cómo va el resultado, seremos conscientes de ello, pero no damos nada por hecho.
4: La porta és a dins, tothom hi creu. Penso que és un partit trampa una mica, un 2-0, i al final, pues, bueno, si fiquem un gol als primers minuts i aconseguim aquest repte de tenir-los en tensió amb ells també, i això, sobretot confiar, i demanem també a l'afició també i els que vinguin al camp que també ens ajudin. Hem d'anar així, i al final no hi ha una altra manera de poder treure-ho.
2: Vuit i 48 minuts, vinga, avancem i parlem també del play-off d'ascens a Tercera Federació Masculina. Avui es juga l'anada de les semifinals.
5: Sí, ens falta saber quin serà el tercer equip que pujarà. Recordem que el Martinenc i el Sant Joan Atlètic Moncada, doncs, ja han pujat, queda un equip i estem en joc en aquestes semifinals. Els partits d'anada Rubí Poble de Mafumet ha acabat amb empat a 1 i tenim en joc l'altre duel entre el Sant Mauro i el Prat. De moment està guanyant el Prat per 0-1.
2: Doncs així estan les coses en aquest partit. Abans, com dèiem, en un altre partit que també hem pogut seguir a l'enjoc, en aquest cas a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més, el Rubí, que ha aconseguit empatar finalment davant de la Pobla de Mafumet, que ha tingut moltes ocasions per guanyar. Ràdio Rubí, Siscolara.
6: Unió Esportiva Rubí, Pobla de Mafumet, decidiran l'eliminatòria d'ascens a la tercera ref a Tarragona el pròxim dissabte, després de l'empat a 1 en el partit disputat al municipal de Can Rosés. Primer temps per al conjunt local, que ha sortit molt millor, amb aquella intensitat que et dona a jugar com a local, i d'aquesta manera ha arribat amb claredat a la porteria de Nahuel, però el porter tarragoní, que ha pogut salvar els seus en un tram en el qual la Pobla ha millorat en el joc, igualant les forces, un parell d'arribades, i en una d'elles penal clar, i Samper, que feia el 0-1 als 23 minuts. A partir d'aquí, de nou domini d'una Unió Esportiva Rubí que ha gaudit de bones ocasions, però que ha arribat al descans amb el 0-1 en el marcador. A la represa, el partit ha estat més aviat dels de Tarragona, que han controlat al mig del camp i han tingut bones ocasions de gol, però en una de les escasses arribades de la Unió Esportiva Rubí, la sort se'ls ha aliat amb una rematada de Beamuth en la seva pròpia porteria. Evidentment que no volia refusar, però la pilota se l'ha ficat en la pròpia porteria i d'aquesta manera arribava l'1-1. Fins al final del partit, tres ocasions clares amb un Rafaleva que ha estat espectacular per la Unió Esportiva Rubí i un Nico que ha tingut una última però ha relliscat amb l'1-1. Tothom cap a casa i ja pensar en un dissabte del qual se n'esperen emocions fortes. Serà a la Pobla de Mafumet a partir de les 7 de la tarda.
2: 8 i 51 minuts i vinga, més play-off d'ascens a Lliga Elit, en aquest cas anada de les semifinals.
5: Sí, aquí ja tenim a tres equips que han pujat de categoria, són l'Argenton, el Singerlin i el Martorell, i ara tenim, doncs, entre els segons millors i el millor tercer, doncs, que s'estan jugant aquestes semifinals. Tenim una semifinal que és la de l'Igualada Turopeira, que s'ha jugat el partit avui, ha acabat amb victòria de l'Igualada per 2-1.
2: Doncs en aquest Igualada Turó de la Peira, que hem pogut seguir a través de les televisions locals i la plataforma La Xarxa Més, després del partit escoltàvem a Dani Andreu del costat igualadí i a Manu Gràcia del Turó de la Peira.
7: Bé, doncs la sensació de que portem poc premi pels mèrits que hem fet. Jo crec que era un partit per guanyar-lo inclús jo veia més a prop el 3-0 que el 2-1, però bueno, el futbol, i la veritat és que han aprofitat molt bé la seva ocasió, i res a dir, vull dir que ara doncs, anar al turó a defensar aquesta petita avantatge.
8: Sabemos la dificultad de venir igualada, de ser entre los mejores locales de la categoría, con jugadores diferenciales. Nosotros hemos dividido la eliminatoria en mini partidos. Sabemos que a 180 minutos somos mejores y vamos a conseguirlo en casa, porque nosotros en casa somos un equipo muy poderoso y el objetivo es salir vivos de aquí. Al final, la segunda parte nos han dominado, nos han cansado, nos han hundido. Pero bueno, el equipo no se rinde, el Turó nunca se rinde. He visto cómo celebra el 2-1 como si fuese una victoria. Esto es el ADN de Turó, esta es la identidad que tenemos. Lo valoro como positivo. Al final sale vivo de una eliminatoria ante el equipo más poderoso del playoff. Y la vuelta del Turó, como se dice en lo tópico, 90 minutos son muy largos.
2: I a tot això, demà diumenge jugarà l'altra semifinal.
5: Sí, l'altra semifinal d'aquest play-off de descens a Lliga Elit la juguen el Palamós i el Viladecans en aquest partit d'anada que serà a partir de les 5 de la tarda.
2: Vinga, 8:53, escoltem una altra de les grans protagonistes, vigolejadora Salma Palayuelo Trescat.
9: Bona, felicitats. Què representa aquesta Champions?
10: Muchas gracias. Representa pues, todo el trabajo que hemos hecho durante toda la temporada. Estoy muy orgullosa de todas, del equipo que tenemos, de la ilusión que le hemos puesto y el trabajo, y hoy es un día bueno para celebrar con todos.
9: 4-0 amb dos gols de Salma Parayuelo. Què representa també per tu haver marcat aquests dos gols d'aquesta gran victòria?
10: Para mí esto es un sueño con este equipo, lo que te digo, toda la temporada trabajamos para esto, para un día como hoy y lograr el objetivo junto a ellas y de esta manera lo voy a recordar toda mi vida.
9: Què us ha dit Pere Romeu al descans, perquè la segona part el domini del Barça ha estat absolut?
10: Bueno, sobre todo que consigamos tener un poquito más de balón, que creo que en primera parte igual nos ha faltado, y que aprovechábamos los espacios, que seamos finas en los últimos metros, creo que así se ha dado y hemos podido meter goles.
9: Salma, escolta, 4 títols en joc, 4 títols que té el Barça que ha guanyat. Què representa també això? És història, és el segon cop que ho feu.
10: Es otra vez hacer historia, no es nada fácil. De verdad que me siento súper afortunada de vivir todo esto con toda mi gente, con todas mis compañeras, y la verdad que estoy muy, muy, muy feliz.
9: Fantàstic, Salma.
2: Doncs Salma Parayuelo, una de Big Bulejadora, una de les grans protagonistes d'aquesta quarta Champions que ha guanyat el Barça avui 4-0 sobre l'Olympique de Lió. Demà, festa grossa a la tarda a l'Avinguda Maria Cristina. I més festa grossa ara mateix a Can Dragó. Ens demana pas Jordi Cochran amb un altre dels grans protagonistes, no només d'avui, sinó de tota la temporada de l'Europa. Va, Jordi.
11: Amb un dels jugadors més feliços de l'Europa ara mateix, Jordi Cano, autor d'un doblet en el dia d'avui, en el partit més important ha aparegut el pitxitxi de l'Europa. Victòria escapolada, Jordi. Com valores aquesta victòria, aquesta classificació pel play-off?
12: Doncs una victòria de 10, com ha sigut la temporada, no? De 10, perquè crec que no hem sortit a zona de play-off, i per un equip que ens treuen al nostre camp i la majoria cobrem com el que menja de tota la Lliga, doncs té un mèrit espectacular.
11: Un mèrit espectacular. Quan començava aquesta temporada t'imaginaves que amb l'Europa, amb l'equip del teu cor, la temporada que has fet individualment i a més aconseguir aquesta classificació?
12: Bé, jo vaig tornar aquí a l'Europa després d'una sortida que no em va agradar bé, no em va agradar per aquestes coses, no? Per triomfar, per donar alegries a l'afició i així ha sigut.
11: I les dues últimes, temporada golejadora la teva, espectacular. No sé si pràcticament tens la sensació que ocasió que tens, ocasió que va dins.
12: Bé, bueno, de moment està sortint tot de cara i al final és tot gràcies als meus companys que són molt bons.
11: I l'última pregunta, la setmana que ve comença el play-off. Quin és l'objectiu de l'Europa?
12: Doncs ara l'objectiu és pujar. Sí, el que vingui aquí a rebentar-los i anar per ells.
11: Bones paraules de Jordi Cano dient que l'objectiu de l'Europa ara és aconseguir l'ascens a la segona divisió.
2: Doncs el rival serà el Celta Fortuna, perquè l'Europa ha acabat cinquè en aquest grup primer i el Celta Fortuna ha acabat segon en el grup 2, en el grup 1, volem dir. Per tant, Europa Celta Fortuna, pròxima setmana a Can Dragó l'anada de les semifinals, a la tornada d'aquí dues setmanes a Terres Gallegues. I pel Sabadell, recordem, ha acabat segon el seu grup i, per tant, jugarà contra el cinquè, que finalment serà el Madrid-Castilla, perquè hi ha un triple empat entre Real Madrid-Castilla, Pontevedra i Baracaldo. I el Real Madrid-Castilla, si no m'equivoco, és el qui té el gol haver guanyat en aquest triple empat. De seguida ho resolem. Escoltem les notícies de les 9, 9 i 3, i més esports, més emocions, aquí a l'enjoc.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Alanada. Aire que s'escapa dels pulmons en una expiració.
2: Una alanada de frescor, un gest breu però capaç de canviar-ho tot.
1: Un impuls.
2: Un refugi.
1: Un espai on una veu que comença pot agafar aire.
2: I fer-se sentir.
1: Això és el que volem que sigui l'Alanada.
3: Ens acompanyes?
4: L'Alanada, el nou concurs de cançó d'autor a la teva ràdio local i a la plataforma La Xarxa Més.
5: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
6: És el mateix les begudes isotòniques o energètiques per hidratar-nos quan fem alguna activitat física?
7: Les begudes isotòniques i les begudes energètiques no són el mateix i serveixen per a propòsits diferents. Les begudes isotòniques estan pensades per reemplaçar els fluids i els electròlits perduts durant l'exercici intens o prolongat. Contenen sodi, potassi i altres minerals, així com una quantitat moderada de carbohidrats per proporcionar energia. En canvi, les begudes energètiques contenen una alta quantitat de cafeïna, sucre i altres estimulants. Pensem que una beguda energètica pot contenir la cafeïna equivalent a 3 cafès. Per aquest motiu, els infants o persones amb problemes cardiovasculars no n'haurien de beure mai. Durant l'activitat física intensa, especialment quan és de llarga durada, les begudes isotòniques poden ser útils per mantenir l'equilibri d'electròlits i prevenir la deshidratació. Les begudes energètiques, en canvi, no són recomanables com a principal font d'hidratació.
5: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
8: Quantes escriptores han quedat amagades entre les pàgines de la nostra literatura? A Veus Indispensables reconeixem la vida i l'obra de 7 autores imprescindibles. Víctor Català, Clementina Arderiu, Aurora Bertrana, Mercè Rodoreda, Teresa Pàmies, Montserrat Roig, Maria Antònia Oliver. La situem en primera línia per comprendre la importància del seu llegat.
9: Veus Indispensables, un podcast literari d'Ona la Torre amb Mònica Socies, a la teva ràdio local i a la plataforma La Xarxa Més.
0: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9, us parla Eduard París. El Barça femení guanya la seva quarta Champions després de superar la final a l'Olímpic de Lió per 4 gols a 0 en la final disputada a Oslo. Eva Pajor, amb un doblet i catacoll amb diverses intervencions de mèrit, han estat les principals artífexs de la victòria blaugrana, mentre que Salma Barayuelo ha posat la cirereta amb 2 gols més al tram final del partit. D'aquesta manera, l'equip de Pere Romeu recupera l'hegemonia europea i es treu l'espina de la derrota viscuda l'any passat davant de l'Arsenal. I l'incendi d'un autocar a la C31 a l'altura de Badalona s'ha controlat uns minuts després de les 7 de la tarda. L'incident ha obligat a tallar la via en els dos carrils de la marxa durant uns 30 minuts mentre arribaven els serveis d'extinció d'incendis dels bombers de la Generalitat, que hi han desplaçat fins a 5 dotacions. Segons el Servei Català de Trànsit, no hi ha hagut ferits, ja que els passatgers del vehicle han pogut sortir pel seu propi peu. A hores d'ara, la circulació ha quedat restablerta en sentit Barcelona i en sentit Mataró. Hi ha només un carril obert. D'altra banda, també està tallada la carretera BB-5301 a Brull a causa d'un accident. Seguim amb més successos. Un home ha mort aquest migdia en un accident de parapent a prop de la zona d'enlairament d'Àger, a la Noguera, segons han informat els bombers de la Generalitat. Una infermera que es trobava a la zona ha començat unes maniobres de reanimació cardiopulmonar que han continuat els serveis d'emergència quan han arribat, però no han estat suficients per salvar-li la vida. I marxem ara a Constantí, al Tarragonès, que acull demà una nova edició de la trobada de Puntaires, una cita ja consolidada dins el calendari cultural del municipi. La jornada reunirà prop de 130 participants de diferents punts de Catalunya. Des de Constantí Ràdio ens ho explica Noelia Silva.
2: La trobada començarà a les 10 del matí al carrer Major amb l'arribada de les Puntaires. Mitja hora més tard es farà l'esmorzar i al llarg del matí es podrà veure el treball de puntes de coixí en directe. A les 11 hi haurà una actuació de balls de cercavila per amenitzar la jornada i a 12:45 es farà l'entrega de detalls commemoratius. Carme Cardenàs és membre del grup cultural Mestresses de Casa.
3: La trobada de Puntaires, que es farà diumenge dia 24, reunirà a associacions de diferents llocs de Catalunya. Bueno, esperem un dia solejat i que tinguem un bon diumenge amb les puntaires. En total serem unes 130 aquest any.
2: Des de l'organització destaquen la bona participació i el caràcter festiu d'una trobada que any rere any posa en valor aquesta tradició artesanal de la punta de coixí.
1: I en els esports comença aquesta hora l'última jornada de la primera divisió, on el Girona es juga la permanència a Montilivi davant l'Elx. Als gironins només els hi val la victòria. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. En joc. Amb Ignasi Trapero.

Bona nit, benvinguts a l'Enjoc, el programa d'esport català que us acompanya des de fa 14 temporades cada cap de setmana al vespre a la vostra ràdio local. En els propers minuts continuarem escoltant protagonistes des d'Oslo, des de Can Dragó, des d'Alacant, on el Nàstic ha aconseguit la permanència. Parlarem de bàsquet, de waterpolo, d'handbol, de molts esports, com sempre amb la feina de gairebé una cinquantena de ràdios de la xarxa de comunicació local, amb Albert García a la producció i Roger Marc al control de so. Avui és dissabte, són les 9 i això és l'Enjoc.

0: Vinga, doncs repassem el més destacat de la jornada en format de titulars amb l'Anna Freixa. Anna, com estàs? Bona nit.
1: Bona nit, Ignasi.
0: El Barça guanya la quarta Champions.
1: Ha aconseguit emportar-se el títol després de superar la final a Oslo a l'Olympique de Lió per 4-0. El partit havia acabat la primera part amb 0-0 al marcador, però la segona les blaugrana han aconseguit aquests 4 gols, 2 de Payor i 2 de Parayuelo. És la quarta Champions i el quart títol d'aquesta temporada després de la Lliga Femenina, la Copa de la Reina i la Supercopa.
0: D'altra banda, ja a aquesta hora, el Girona se la juga.
1: Se la juga, necessita guanyar l'Elx a Montilivi si vol aconseguir la permanència. Els gironins no tenen altra opció per continuar a primera. Ja han arrencat tots els partits. Jornada unificada a les 9 del vespre. De moment no hi ha gols en aquest duel entre el Girona i l'Elx i tampoc en els, de la, els altres equips de catalans. El Barça juga a mig talla davant el València i l'Espanyol rep a l'RCD Stadium la Reial Societat. De moment tots els partits amb 0-0 al marcador.
0: I en l'última jornada a Primera Federació, Sabadell i Europa faran play-off i el Nàstic se salva.
1: Ha sortit el millor guió possible i tots els catalans han aconseguit el seu objectiu. El Nàstic ha aconseguit la permanència després de l'empat a 1 al camp de l'Hèrcules. El Sabadell ha guanyat el Tarazona per 0-2 i finalitza a segon en aquesta fase regular. Per tant, farà play-off en aquesta segona posició. I l'Europa ha aconseguit classificar-se per primera vegada en aquest play-off, guanyant 3-2 l'Eivissa.
0: I el Barça de Futbol Sala, una de les poques notícies negatives d'aquest dissabte, fora de la final de la Copa del Rei.
1: Sí, ha empatat a 2 amb el Jaén i la semifinal se n'han anat a la tanda de penals. El Jaén ha estat més encertat i serà la final de demà davant del Cartagena.
0: No, i sí, marxem de ronda. Vinga, actualitzem marcadors a aquesta hora i, evidentment, comencem per Primera Divisió i per Montilivi, perquè ha començat el partit entre Girona i el Girona FM. Pau Villafanya, bona nit.
2: Bona nit, doncs sí, de moment 5 minuts disputats aquí a Montilivi, 0-0 en el marcador. L'Elx ara mateix que tindrà una falta lateral per intentar buscar el gol. Un partit doncs, que ha començat amb alta tensió, amb un ambientat a Montilivi que està ple de gom a gom i amb un Girona doncs, que intenta ja des del primer minut buscar obrir el marcador per començar a fer camí davant d'aquesta victòria que suposaria d'aquí un any més a Primera Divisió. L'Elx, que prova en aquest cas l'acció a pilota aturada, tanto l'acció al segon pal, finalment acaba sortint per línia de fons, serà porteria a l'Argazzaniga.
0: Doncs així estan les coses i a tot això, bones notícies en un altre dels partits, Anna.
1: Sí, perquè el Betis s'avança davant de Llevant 1-0 i això afavoriria el Girona perquè el Llevant és just l'equip que té per sobre del conjunt gironí.
0: En qualsevol cas, el Girona que ha de guanyar sí o sí doncs per superar a l'Elx. Tot això han començat també els partits del Barça i de l'Espanyol.
1: Sí, els dos de moment amb empat a 0 al marcador. El Barça juga a Mestalla davant del València i l'Espanyol rep a l'RCD Estàdium a la Reial Societat. Tots els partits sense gols.
0: I el play-off d'ascens a Tercera Federació Masculina, anada de les semifinals. Ha acabat ja el Sant Mauro Prat, el Prat Ràdio. Ivan Conde, bona nit.
3: Molt bona nit, Ignasi. Sí, acaba de finalitzar per res, perquè s'han afegit 10 minuts. Victòria de l'Associació Esportiva Prat per 0 gols a 1. Molt millor el Sant Mauro en la primera meitat, però ha sabut capgirar l'escenari al Prat a la segona i la Diana d'Adri Ribas, que dona una victòria provisional molt important en un camp on feia molt de temps que no guanyava cap equip. Es decidirà tot al Municipal Sagnier, però la diferència, ni que sigui per la mínima, serà per als Potablava en aquest partit de tornada en un estadi municipal que ha viscut també un ambient de gala. No ple fins la bandera, perquè hi havia alguns espais darrere les porteries, però pràcticament 2.000 persones en una jornada històrica a Santa Margarida de Montbui, malgrat la derrota. Com dèiem, final 0-1, victòria per al Prat davant el Sant Mauro.
0: Gràcies, Ivan, bona nit.
3: Bona nit.
0: I a tot això, en bàsquet, Lliga CB, penúltima jornada que fa el Manresa a Gran Canària, a Ràdio Sallent, Pol Farell.
4: Partit al descans, 35-42, guanya el Baxi Manresa. L'equip de Ocampo que ha eliminat en el segon quart, tot i la igualtat del marcador, al final abans del descans ha ficat la màxima amb el mindset del marcador, un equip local que no porta cap tipus anotat, en canvi l'equip de Bajenc està millor, està més enxufat i amb més ritme en el partit, amb molts minuts de Dani Pérez, també de Retino Sohan o de Lai Brooks.
0: Així estan les coses i més bàsquet, Anna. Fase d'ascens a Lliga Femenina Challenge. Ja ha començat la tornada de les semifinals pel GEC.
1: Sí, està ja el tercer període aquest partit entre el GEC i el Lleó. Està guanyant de 5 el GEC, 40-35 ara mateix. Però el partit d'anada va perdre de 16, 83-67. Per tant, encara no seria marge suficient doncs, per capgirar l'eliminatòria i el GEC, que ara mateix no passaria a la final d'aquesta fase d'ascens de la Lliga Femenina Challenge. De moment, aquests 5 punts de diferència, 40-35.
0: I en hoquei patins, hoquei Lliga Masculina, segon partit de quarts de final, el millor de 3. Com va el Voltregà Igualada? Ràdio Vic, Pep Portet.
5: Doncs es celebrant ara mateix el tercer gol del conjunt local del Club Patí Voltregà, que acaba de marcar Àlex Rodríguez amb una gran jugada personal. 17 minuts 34 segons per acabar el partit i el conjunt de Sant Hipòlit que guanya per 3-0. A destacar els 9 minuts d'un penal molt, molt protestat pels locals. L'ha llançat Roger Bars per l'Igualada, l'ha anotat, però l'àrbitre no havia xiulat davant la cridòria que hi havia al pavelló. El jugador de l'Igualada ha xiulat abans d'hora i, per tant, el gol no ha pujat. El marcador, al minut 14, Aleix Moles, després d'una passada d'Àlex Rodríguez, inaugurava el marcador per posar l'1-0. Al minut 19, Jordi Burgaia desviava un xut d'Àlex Rodríguez per posar el 2-0. I com diem ara, en aquests gairebé 6 minuts de la segona meitat, Àlex Rodríguez que posa el 3-0 amb clar avantatge al conjunt de Sant Hipòlit per forçar el partit de tercer partit dimarts seria a la pista de l'Igualada si les coses acaben així. Ara posa en joc la bola al conjunt de l'Igualada, 17-30 per acabar el partit. Voltregà 3, Igualada 0.
0: Doncs de moment clara victòria del Voltregà sobre l'Igualada, que igualaria aquesta sèrie de quarts de final 1-1. Es decidiria tot el millor del tercer partit en cas que acabi així. I comença també el Reus Calafell.
1: Sí, acaba ja de començar aquest partit. De moment, 0-0. Si fem una mica de memòria, en el primer partit havia guanyat el Reus a la pista per 1-8, però per una alineació indeguda que va protestar el Calafell, doncs van acabar donant-li la victòria per 10-0. Per tant, el Calafell és qui hauria guanyat doncs, finalment aquest primer partit. Si guanya el Calafell aquest segon, doncs ja seria a les semifinals. Si empata el Reus a l'eliminatòria, doncs hi hauria un tercer partit.
0: Doncs així estan les coses. I a la Lliga Nacional Catalana Femenina comença el primer partit de semifinals entre Mataró i Vilafranca. Mataró Ràdio, Oriol Debat, bona nit.
6: Què tal? Bona nit. Sí, el Mataró ha guanyat amb claretat aquest primer assalt de cara al retorn a l'hoquei Lliga. Les campiones de Nacional Catalana no han donat opció al Vilafranca en aquest primer partit, amb un 4-0 ja fet en el primer temps, amb dos gols de Nina Almirall i dos de Joana Font. Un partit amb dues cares, perquè les de Vilafranca no han entrat gens bé al partit, desconcertades, i això es paga car. En canvi, en el segon temps, han mostrat una molt més bona versió. No han tingut les ocasions, però han sabut controlar el partit i no encaixar més. De fet, aquest equip, el de l'Alt Penedès, ha estat un dels dos únics que han pogut derrotar el Mataró aquesta temporada a les primeres jornades de Lliga, i ara les del Bet Larrea tenen aquest primer encreuament a l'abast. El proper partit es juga dissabte que ve a municipi del Vilafranca per trencar aquesta eliminatòria i jugar-se l'ascens entre el guanyador de l'altre, la que juguen el Girona i el Caldes.
0: Així estan les coses. I en vol, fase d'ascens a divisió d'honor plata femenina, segona jornada. Acaba el partit de Sant Cugat.
1: Ha acabat i ha acabat amb victòria la segona en aquesta fase d'ascens. Ja havia guanyat divendres el Sant Cugat. Avui ho ha tornat a fer. Avui ha superat l'Ereinze per 19-27.

0: En Joc. En Joc, el programa de l'esport català, amb Ignasi Trapero.
1: Vinga, 9 i 13 minuts. Mare meva, quin dissabte d'emocions. Quin dissabte d'estar mirant 14 pantalles a la vegada, 14 partits a la vegada. De moment 0-0 a Montilivi, minut 11 ja de la primera meitat. Ho està intentant el Girona, que està apretant per bandes amb centrades a l'interior de l'àrea, que de moment no han trobat rematadors. Però el Girona intentant posar tota la pressió del món a l'Elx en aquest partit decisiu per la salvació a primera divisió. Vinga, més protagonismes des de Can Dragó. Us dèiem que l'Europa havia aconseguit la classificació pel play-off amb la victòria 3-2 sobre l'Ibiza. Havia avançat el conjunt de la Vila de Gràcia amb dos gols de Jordi Cano. Havia igualat el partit l'Ibiza amb dos gols a la segona meitat, però un gol d'Òscar Vaques ha donat la victòria al conjunt gracienc, i em sembla que en Jordi Cochran és ben a prop d'ell.
2: Amb Òscar Vaques, l'autor del gol de la victòria per 3-2 de l'Europa davant de l'Eivissa, aquest gol que ha significat la classificació pel play-off. Òscar, quina manera avui, no?, guanyar amb gol teu i a més classificació pel play-off de la segona divisió.
3: Sí, teníem molt clar que avui era el dia que tindríem que guanyar sí o sí. No sé com han quedat els altres resultats, però estem molt feliços, estem il·lusionats i ara tenim el play-off, però ara volem més. Ara arriba el bon moment de la temporada i volem l'ascens.
2: Què ha suposat per tu aquest gol?
3: No, bueno, al final el gol és de tots, o sigui, ho faig jo, però ho podria fer qualsevol, però estem molt feliços, jo estic molt feliç. L'Europa s'ho mereix més que cap equip i molt, molt feliç, molt feliç.
2: I ara per això, aquesta classificació, celebrar-ho però pensar en gran?
3: Sí, home, sí, clar que sí. Ara ja tenim el play-off, era el primer objectiu, i ara per l'ascens, està clar. Ara ja que estem aquí, volem l'ascens.
2: Doncs les paraules d'Òscar Vaques valoren aquesta victòria i classificació de l'Europa.
1: Doncs Òscar Vaques, un altre dels jugadors protagonista avui amb el seu gol que ha donat la victòria, aquesta victòria que necessitava l'Europa. És veritat que al final no hauria estat necessari aquest triomf perquè ni Cartagena ni Algeciras han guanyat, però en qualsevol cas així estan les coses. A tot això hi ha embolic amb el rival del Sabadell a la play-off, perquè el Baracaldo, que teòricament era el cinquè, ha dit a Twitter: som de play-off. Teòricament eren els cinquets classificats de l'altre grup i per tant era el rival del Sabadell, però com que hi ha un triple empat a la classificació, s'ha de fer una lligueta entre ells i sembla que seria el Real Madrid Castilla, diem, com diem, el rival del Sabadell i no pas el Baracaldo. De fet, el Baracaldo ha tret aquest tuit on deien que eren de play-off en veure que hi havia aquest triple empat que finalment es resoldria, sembla ser, de seguida ho acabarem de confirmar ja al 100%, seria el rival del Sabadell. I a tot això, espera, que Jordi Cochran ens torna a demanar pas amb un altre protagonista, Can Dragó. Jordi.
2: I aquesta temporada històrica de l'Europa segur que també serà molt recordada per Adnane Gaelan, l'amo i senyor del mig del camp del conjunt escapolat, que celebra i segurament de molt bon grat aquesta victòria. Adnane, com valores aquest triomf, aquesta classificació?
4: Bueno, jo crec que ja no fa falta ni parlar del partit. Jo crec que tota la temporada ha sigut de somni, en moments alts, en moments baixos, però tota la temporada hem estat a play-off i avui ho hem aconseguit tancar i ara tenim el dret a somiar.
2: Un partit en què depeníeu de vosaltres mateixos i igualment a la segona meitat hi ha hagut algun moment de dubte que us heu sobreposat.
4: Sí, evidentment que l'Ibiza, encara que no jugui res, és un equip que té molts bons jugadors i és clar que el resultat també ha afectat potser a l'hora d'atacar més o defensar potser, però ho hem aconseguit tancar i molt content, la veritat.
2: Quan començava aquesta temporada, t'imaginaves que poguéssiu arribar al que heu assolit, tant a nivell d'equip, l'Europa, com a institució, com també en el teu nivell personal?
4: No, la veritat que no. A l'estiu recordo que ens juntàvem els jugadors i parlàvem i no dèiem res de fer play-off, ni molt menys. I anàvem a partir de partit, a fer-nos forts a casa i fins on ens donés, però ha sigut increïble.
2: I l'última pregunta, amb el play-off sota el braç, ara què? Quin és l'objectiu de l'Europa?
4: Ara somiar. Tenim el dret a somiar. Són dues eliminatòries. La primera, a veure contra qui juguem, encara no ho sé, però
2: contra el Celta.
4: Donarem tot per seguir allargant això i qui sap si pugem a segona.
2: Doncs les paraules de Nane Gailan veuran aquesta classificació de l'Europa al play-off de segona divisió.
1: Vinga, 9 i 17, avui és dia de festa per a molts clubs catalans, pel Barça femení que ha guanyat la Champions, pel Sabadell i l'Europa que fan play-off, pel Nàstic que ha aconseguit la salvació. De seguida també, en la pròxima hora, esperem escoltar protagonistes amb la Tere Ortega. i a aquesta hora ens centrem ja en el bàsquet. A la Lliga CB, penúltima jornada per al Manresa, ja amb la salvació sota el braç, que juga a Gran Canària, a Ràdio Sallent, Pol Parell.
5: Doncs sí, ha començat molt millor una part de l'Àxia Manresa, 40-51, quan ja porten 3 minuts d'aquest tercer període. L'Òstia que ha notat 3 triples gairebé consecutius. Sembla que l'equip local ha donat temps mort. Un equip local que no està bé, no està fi, buscant sempre Xinesi Meto en atac. Tot i això, tenen la pressió de guanyar si no volen patir per la permanència. En canvi, l'equip local jugant amb molta confiança i amb més encert.
1: Doncs així estan les coses a Gran Canària amb aquest partit de la Baxi Manresa. Demà serà el torn de la resta de partits d'equips catalans, menys el Barça, que ha ajornat el seu partit amb el València perquè el València estava jugant la final a 4 de l'Eurolliga.
6: Sí, aquest partit del Barça-València serà el dia 31 de maig. La resta de catalans sí que jugaran demà a les 12 de la migdia amb Bilbao Bàsquet de Girona, el Hajo Post Lleida rep el Morabanc Andorra a partir de 2:15 del migdia i a la tarda a les 6 la penya s'enfrontarà al Sant Pablo Burgos.
1: Doncs una penya que en aquest cas ja amb la classificació també per al playoff vol intentar aconseguir la millor classificació possible. A les 12 començarà jugant al Girona a la pista de la Bilbao, també amb la permanència ja aconseguida. Moncho Fernández, això sí, diu que vol acabar amb aquesta ratxa de derrotes de les últimes jornades.
7: Des del punt de vista anímic, lògicament no estem contents, no? En les derrotes i però penso que hem de continuar en la línia de confiança, no? Perquè hem fet un bon partit defensivament, però ofensivament una altra vegada, com el dia de Manresa, hem fallat moltes cistelles que normalment fiquem i la solució és el treball i donar al jugador la confiança per a seguir fent aquests tirs que estic convençut de que ficarem.
1: I el Lleida, també amb la salvació ja aconseguida, vol que demà el Barris no sigui una festa davant del Morabanc Andorra. Gerard Encuentra, tècnic lleidatà.
8: Contents, sensació de felicitat, però a la que ens hem ficat a entrenar, serietat i normalitat. Com ens agradaria que els rivals d'aquests equips, encara que estiguin salvats, actuessin, no? I crec que pues, la nostra obligació és intentar fer el millor partit possible davant de l'Andorra, independentment de que no ens juguem res, no? Bueno, sempre que quan no tens un objectiu molt clar, pues sempre hi ha un punt més de relaxament, no? Però bueno, esperem que nosaltres és l'últim partit a casa, per exemple aquest de l'Andorra, i volem fer-ho bé, volem agrair el suport a la nostra gent, també hi ha un punt menys de pressió i segurament pues, prendrem decisions més tranquils, no? I bueno, pues, a veure si som capaços de fer un bon partit davant d'un rival que s'ho jugui quasi tot.
1: I a tot això, la penya a les 6 rep el Burgos buscant, com dèiem, afiançar o millorar fins i tot la posició de cara a la playoff. Una penya que rep el Burgos. Yannick Crac diu això.
9: Creo que Burgos está en una buena racha, han ganado 4 de los últimos 5 partidos, pero nosotros también estamos en buena racha. Venimos de 2 victorias claves fuera de casa, eso es muy difícil. Y creo que domingo tenemos que jugar con ese fuego que hemos jugado por celebrar nuestra clasificación por los playoffs con la gente. Y creo que nuestra gente, nuestro factor pista es muy buen y eso ayuda mucho por los playoffs. Hemos visto en el partido contra AEK y creo que va a ayudar mucho en los playoffs.
1: Doncs Joventut Burgos a partir de les 6 i a tot això a aquesta hora pendents d'aquesta fase d'ascens a Lliga Femenina Challenge, tornada de les semifinals amb el GEC intentant remuntar 16 punts en contra del partit d'anada.
6: Sí, de moment està guanyant de 5 punts els que dèiem perquè el partit està aturat perquè està el temps de descans, ha arribat ara al tercer període, 40-35, però eren 16 els punts que havia de capgirar el conjunt gironí perquè tant encara li quedarien 11, doncs per acabar d'igualar l'eliminatòria. Aquesta semifinal finals del play-off d'ascens a Lliga Femenina a Challenge. De moment, per darrere el GEC tot i està guanyant.
1: 9 i 23 minuts, parlem d'handbol. La Lliga Sobala ja es va jugar la penúltima jornada amb aquests marcadors per als equips de casa nostra.
6: Amb doble victòria catalana va guanyar el Barça 36-24 al Torre la Vega i també va guanyar el Fraikin Balomano Granollers. Ho va fer a la pista del Bidasoa Irún per un únic gol de diferència, 31-32.
1: Doncs a la victòria del Barça la valorava així Domen Macuig.
10: Era mi sueño jugar para el Barça desde pequeño y bueno, sueño cumplido. He pasado 6 años aquí, 6 temporadas. Bueno, todavía nos quedan 6 partidos y espero que lo acabamos sin derrota. Eso significa que vamos a tener 2 títulos más. Y nada, seguro que hoy una noche especial en Palau. Con gente, quiero decir las gracias a todos los que han venido y sobre todo al staff y al club que estaban y están confiando todos estos años.
1: Important victòria del Granollers a la pista de l'Irún per arrasar-li la tercera posició. Això deien després del partit el tècnic Antonio Rama i Marcos Fis.
11: Yo creo que ha sido digno de lo que es un Bidasoa Granollers, porque al final yo creo que es de los mejores partidos que se pueden ver. Ha sido un partido de muchísima igualdad durante los 60 minutos, de muchísima intensidad, de mucho contacto, de muchas alternativas, de que hasta el último minuto pues cualquiera podría haber ganado. Muy orgulloso, porque hostia, era muy difícil ganar aquí y sabemos el valor que tiene ganar en Antalecu, que ahora queda un partido con mucha ilusión para poder acabar bien en casa, pero bueno, muy orgulloso por el partido de hoy.
12: Bueno, pues yo creo que ha sido un partido muy complicado, nos hemos llevado al final con suerte, por así decirlo, pero bueno, yo creo que también hemos merecido ganar, hemos hecho las cosas muy bien, ha sido un pabellón que es muy difícil, y nada, muy contento por el equipo y a ganar también la próxima jornada.
1: I a tot això, la plata masculina, playoff descens permanència, tornada, el Granollers defensava un gol de renda.
6: Sí, a 30-29 havia guanyat en el partit d'anada davant de l'Oviedo, però avui ha perdut de 4 gols de diferència i, per tant, no aconsegueix l'ascens al Granollers Atlètic.
1: Quina autèntica llàstima. I, d'altra banda, a la fase d'ascens a primera estatal masculina, segona jornada.
6: Sí, tenim ja els resultats de la segona jornada. Un encara està en joc, és el partit que està jugant el Palafrugell, el Garbí Palafrugell davant del Dominicos. Estava guanyant 30-28 el Palafrugell. També avui ha jugat el Sant Martí Adrianenc al segon partit, ha guanyat 33-22 davant el Solozabal. I en els partits d'ahir havien guanyat els dos conjunts catalans, el Garbí Palafrugell davant del Ribera Villa de Aranda 30-29 i el Sant Martí Adrianenc davant del Secar de la Real 41-20. Per tant, ahir van guanyar els dos catalans, avui ha guanyat el Sant Martí Adrianenc i ara estava guanyant el Garbí Palafrugell, tot i que encara no ha acabat el partit.
1: I a tot això arribem ja al minut 24 a Montilivi. Continua el 0-0 entre Girona i Elx, el Girona que necessita un gol per superar l'Elx i aconseguir la salvació a primera divisió. De moment, el partit força tancat, havia començat força bé el Girona, però en qualsevol cas, de moment, sense gols entre Girona i Elx. Ens aturarem 3 minutets, agafem aire i afrontem la darrera mitja hora de l'enjoc. Fins ara.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Hola, sóc el Tomàs Cascante. Cada setmana et porto al món És Digital, un programa d'actualitat i entrevistes sobre la revolució digital que ja estem vivint.
2: Descobreix amb nosaltres com la innovació està redefinint el nostre dia a dia.
1: Ja saps, posa't al dia sobre el món digital cada setmana a la teva emissora local.
3: Continguts en xarxa.
4: Aquesta setmana s'estrena Cowgirl, un film català protagonitzat per una grangera que necessita que la seva vaca es quedi prenyada. També arriba Les catadores de Hitler. Explica la història d'un grup de noies que a la Segona Guerra Mundial havien de provar el menjar del Führer per confirmar que no estava enverinat. I per als aficionats a Star Wars s'estrena The Mandalorian en Grogu.
5: No pot anar pel camí de dalt. La meua tona necessita calma.
6: Aquesta vaca és més rara que les merles blanques.
4: A Cowgirl, l'Empar, una grangera de 60 anys, necessita que la seva vaca Tona es quedi prenyada per mantenir la granja. Després de diversos intents fallits, demana ajuda al Bernat, un gran propietari de la zona. Quan finalment la vaca es queda embarassada, l'Empar s'enfronta al poble per protegir la tranquil·litat de l'animal.
5: Tona és molt sensible. A tu t'agradaria que te muntaren?
7: Depèn.
5: Ai, Martín, fes el favor.
8: Adelante. Vayan tomando asiento.
9: Tendrán que esperar al menos una hora. Para entonces estaremos seguros de que la comida no esté envenenada.
10: ¿Envenenada?
4: Les catadores de Hitler ens porta a la tardor de 1943. La jove Rose fuig d'un Berlín bombardejat i es refugia al poble on viuen els seus sogres. Ben a prop es troba el quartier general de Hitler, al cau del llop. El Führer veu enemics a tot arreu i l'obsessiona que l'enverinin. Un matí, la Rose és recollida juntament amb altres joves del poble per provar el menjar que li preparen a Hitler.
10: ¿Cuándo acabará esto? Se retiran de muchos frentes. Desearía que perdiésemos.
11: Todos hemos escuchado historias acerca de un cazarrecompensas mandaloriano y un niño.
12: Solo doy caza a criminales de guerra imperiales. Eliminaremos a todos los malos de su baraja.
4: The Mandalorian en Grogu és la continuació de la sèrie The Mandalorian en forma de pel·lícula. L'imperi ha caigut i els senyors de la guerra imperials continuen dispersos per la galàxia. Mentre la incipient Nova República treballa per protegir tot pel que va lluitar la rebel·lió, ha reclutat l'ajuda del caçarrecompenses Din Djarin i el seu jove deixeble Grogu.
12: Este es el camino.
0: La xarxa de comunicació local.
3: En joc. El programa de l'esport català. Futbol, bàsquet, hoquei sobre patins, handbol, waterpolo. Tot l'esport català cada cap de setmana a la teva ràdio local.
13: Dos quarts de deu de la nit, som els de l'enjoc. Darrera mitja hora del programa. Continua el 0-0 a Montilivi. El Girona buscant el gol que li doni la permanència a primera divisió. Vinga, completem la informació de l'handbol que ens havia quedat pendent, perquè havíem de parlar també de la fase d'ascens a Divisió d'Honor Plata Femenina, partits de la segona jornada d'avui dissabte.
14: Sí, aquests partits dels dos equips catalans que formen part d'aquesta fase de play-offs són el Japó Mataró i el Sant Cugat. El Mataró ha perdut 24-19 davant del Màlaga i el Sant Cugat ha guanyat davant l'Erenza per 19-27. En els partits d'ahir, el Sant Cugat havia guanyat 21-29 i el Mataró havia guanyat 33-27. Demà hi haurà l'última jornada d'aquestes fases d'ascens. El Sant Cugat s'enfrontarà al Ciudad Jardín i el Mataró, doncs veurem qui s'enfronta, perquè ja hauria classificat si aconsegueix amb aquesta doble victòria.
13: Doncs volem saber com ha anat el partit d'avui del Mataró. Mataró Ràdio, Jordi Rabassa.
7: El Joventut Handbol Mataró disputarà aquest diumenge la final de la fase d'ascens a Divisió de Plata, després de resoldre el seu favor el doble enfrontament amb el Màlaga Costa del Sol, tot i perdre el partit d'aquest dissabte per 24 gols a 19. L'equip mataroní afrontava el partit amb la tranquil·litat que li proporcionava la victòria el dia anterior sobre el mateix rival per 6 gols de diferència, 33 a 27, cosa que volia dir que fins i tot perdent per 5 gols de marge passaria al final. Aquesta sensació de tranquil·litat no ha fet altra cosa que créixer quan, abans d'arribar als primers 5 minuts de joc, les de David Verdugo s'han situat amb un clar 0-3 a favor, però les andaluses no han trigat a reaccionar i en el minut 10 ja havien igualat el marcador. A partir d'aquí, el partit ha entrat en una dinàmica de màxima igualtat a la qual cap dels dos equips aconseguia obrir una mínima escletxa en l'electrònic. En els últims 5 minuts abans del descans, el Màlaga Costa del Sol ha fet un pas endavant i ha aconseguit en 4 ocasions col·locar-se en 2 gols d'avantatge. A la banqueta mataronina ha començat a aparèixer el fantasma d'una derrota més enllà dels 6 gols. El descans s'hi ha arribat amb un 13-11 favorable a les malaguenyes. Aquest fantasma s'ha anat convertint en realitat al llarg de la segona part. De mica en mica, el Màlaga ha anat eixamplant el seu avantatge en el marcador i ha aconseguit empatar l'eliminatòria quan, poc abans d'arribar a l'equador d'aquesta meitat, marcava el 20-14. I no s'han acabat aquí els malsons de les mataronines. En 3 ocasions, arran del 21-14, del 22-15 i del 23-16, aquest, a només 5 minuts del final, les andaluses se situaven per davant en el global de l'eliminatòria. Però quan el Joventut era materialment amb l'aigua al coll, ha reaccionat de manera gairebé miraculosa. Parcial de 0-3, que ha fet que el marcador passés del 23-16 al 23-19 a pocs segons del final. L'eliminatòria era la butxaca. Un gol de les andaluses ha servit per arrodonir el 24-19 definitiu. Aquest diumenge, a partir d'un quart de dues, les mataronines s'enfrontaran a l'Handbol Alcúdia per una plaça a la Divisió de Plata la temporada que ve.
13: Vinga, són les 9:33 minuts i ara mateix doncs, hem de tornar cap a la primera federació masculina on, com us dèiem, ha estat una jornada rodona per als tres equips catalans. D'una banda, el Sabadell acaba segon perquè ha acabat guanyant a Tarazona 0-2. Jugarà el play-off contra el cinquè de l'altre grup, del grup primer. Està fent-hi molt d'embolic. A veure si és el Madrid-Castilla, si és el Baracaldo, si és el Pontevedra, perquè hi ha un triple empat a la web de la Federació Espanyola de Futbol. Ja amb la classificació actualitzada, el cinquè classificat és el Real Madrid-Castilla. Per tant, a priori, el filial madrileny hauria de ser el rival del Sabadell. D'altra banda, com us dèiem, a l'Europa també s'ha classificat pel play-off. Hem escoltat de diversos protagonistes. Jugaran, en aquest cas, ja sí segur, contra el Celta Fortuna, pròxima setmana a Can Dragó i d'aquí 2 setmanes a Terres Gallegas. I l'altra gran notícia de la jornada, el Nàstic s'ha acabat salvant i la Tere Ortega, que té ja protagonista ben a prop. Tere.
15: Bona nit des del Rico Pérez. El Nàstic ha aconseguit aquí la permanència després d'un resultat que li ha estat favorable. A més, amb la resta de resultats dels partits que li interessaven, el Nàstic ha empatat a un davant de l'Hèrcules. Li ha valgut per salvar la categoria. Parlem amb el capità, Òscar Sanz. Bona tarda.
16: Bona tarda, Tere.
15: Una temporada duríssima pel Nàstic de Tarragona, sobretot aquesta recta final, i un partit també molt complicat, molt difícil. Al final, no sé si es pot celebrar o no la permanència, però com ho heu viscut i quina valoració feu del que ha passat?
16: Bueno, la verdad que ha sido un partido muy complicado. Hemos estado por momentos en segunda red. Eso, la verdad que es duro, pero bueno, nos hemos sabido rehacer. Al final, pues los otros resultados han acompañado, pero lo que había que hacer era hacer nuestro partido. Creo que así ha sido. Ponemos fin a una temporada durísima desde el inicio, con muchos cambios. No hemos sabido rehacernos, pero la verdad que quitándome un peso de encima, porque al final creo que tanto el club como la gente, como vosotros, no os merecéis que este club o este equipo hubiera descendido a partir de aquí, pues tomar otro camino y bueno, esperar que canvien las cosas para bien y lleguemos al fútbol profesional.
15: No sé si fins i tot a vosaltres us ha sorprès aquesta dinàmica del Nàstic que l'ha portat a decidir el seu futur a l'última jornada.
16: Yo solo esperaba estar tranquilo, pero un interior, al final ser del Nàstic yo creo que implica sufrir hasta el final, creo que así ha sido, es que los últimos partidos parecían que eran una final, pero aún así los otros equipos seguían sumando, seguían puntuando y el último mes ha sido una locura, lo hemos conseguido sacar, creo que es un equipo con mucha capacidad de sufrir y bueno, feliz, contento por sacarlo y por poner fin a una temporada que ha sido muy complicada y cumplir el objetivo final que era la permanencia.
15: L'última te pregunto pel teu futur perquè finalitzes el contracte ara al juny, per on passa el futur de l'Òscar Sanz i quina és la seva prioritat, si t'agradaria quedar-te aquí?
16: Bueno, yo este año no he querido saber nada del futuro, creo que era un año para estar centrado, en mi cabeza no cabía la posibilidad de bajar con mi club, con el club que seré de toda la vida, siendo el capitán, la verdad que ha sido un peso muy duro. A partir de aquí pues habrá que reunirse ambas partes, yo soy ser del Nàstic toda la vida, no sé si será fin a una etapa o se continuará, pero lo que está claro es que seré del Nàstic toda la vida.
15: Gràcies, Òscar.
16: A ti.
15: Doncs aquí ha acabat aquest desenllaç del Nàstic, el Rico Pérez, amb aquest empat a un que li ha valgut al Nàstic la permanència. És tot des d'Alacant. Bona nit.
13: Doncs felicitats a tots i totes els nastiques, nastiqueres, després d'aquesta permanència patida, però al final s'ha aconseguit salvar doncs, la categoria. A tot això, més coses. Futbol sala, una de les poques notícies negatives pel esport català aquesta tarda. A la Copa del Rei, el Barça s'ha quedat fora.
14: Sí, ha quedat fora. Havia empatat el partit de semifinals davant del Jaén en 2-2, però la tanda de penals del Barça no ha estat encertat i, per tant, ha estat el Jaén qui passa a la final de demà. S'enfrontarà al Cáceres, al Cartagena, perdó, en aquesta final que es disputa a Cáceres, aquesta Copa del Rei.
13: Així ho valorava el tècnic Javi Rodríguez.
17: Creo que el partido ha tenido dos caras. Creo... que la primera parte debíamos de haber sentenciado la eliminatoria. Creo que lo justo en la primera parte hubiera sido un 4-1, un 5-1, porque recuerdo un chute de ellos que es una doble parada de Dida, que no recuerdo nada más, nosotros un larguero, el gol, varias jugadas que hemos tenido claras para meter y no hemos metido. Y luego la segunda cara es la de que bueno, hemos metido el 1-2 y cuando creo que podíamos darle un susto a ellos, a la siguiente jugada nos han empatado 2. A partir de ahí creo que el equipo lo ha intentado, ha peleado, pero el resultado justo y en el marcador justo con Jaén pues compiten bien y al final la suerte de la lotería de los penaltis les ha vuelto a favorecer a ellos.
13: Doncs els penals, un altre cop s'ha quedat fora el Barça davant del Jaén. I a la primera femenina tampoc han anat gens bé les coses a la penúltima jornada.
14: Gens, de fet el futbol sala ens porta molt males notícies perquè el Penyes Plugues ha perdut 4-0 i això fa doncs, que el conjunt català perdi la categoria, ha perdut davant de l'Atlètic Torcal per aquest 4-0. El Mamuts i les Corts ha acabat empatant a 2 davant del Pollo Pescamar.
13: Vinga, i en waterpolo, divisió d'honor femenina, ja tenim final definida, de fet.
14: Sí, perquè s'enfrontaran a la final el Sant Andreu i el Mataró. Els dos han guanyat per la via ràpida, no han necessitat un tercer partit. S'havia disputat l'últim partit entre el Sabadell i el Mataró, va acabar amb victòria del Mataró en 10-12. Ja havia aconseguit el seu accés al Sant Andreu, que havia guanyat el Terrassa també per aquest 2-0, com diem. Sant Andreu-Mataró a la final, primer partit 27 de maig, el segon el 30 de maig i si fos necessari un tercer doncs seria el 2 de juny.
13: I gerra d'aigua freda a Montilivi. Marca l'Elx. Anem a veure ara mateix el minut, 38 minuts de la primera meitat i en una acció a l'interior de l'àrea controla la pilota, la rematada mare meva, quina rematada amb cama esquerra, estava d'esquenes a porteria i com l'ha engaltat amb l'esquerra Gazzaniga, arriba a tocar la pilota però anava molt forta, no la pot treure, marca l'Elx, per tant es complica la salvació del Girona, que ara hauria de fer 2 gols per mantenir-se a primera divisió. Tot això també ha encaixat gol l'Espanyol, 0-1 davant de la Real Societat. En aquest cas el gol sí que és intranscendent perquè l'Espanyol ja estava salvat. I en waterpolo, com dèiem, doncs el Mataró, que s'ha classificat per la final de la divisió d'honor femenina davant del Sant Andreu, que començarà dimecres, amb un triomf ahir a Sabadell. Ràdio Sabadell, Pau Vituri.
18: S'ha acabat l'etapa de 9 temporades de David Palma al capdavant del primer equip femení de l'Astralpul Natació Sabadell.
19: Ha sigut un privilegi poder viure de l'esport que vaig començar a fer quan tenia 9 anys i arribar al màxim nivell com a professional a la teva casa teva, no? A la teva ciutat. Trobo que sóc un privilegiat perquè no molta gent pot tenir aquesta oportunitat, no? Que se'm va donar fa 9 temporades. Estic molt agraït. He viscut moments aquí impressionants amb l'afició, al públic, i al final em quedo amb que la gent, la sensació de que la gent m'estima. Amb que la gent, la sensació de que la gent m'estima, és el més important.
18: El tècnic es va endur una sonora ovació del públic de Can Llong i de la...

0: de l'aigua.
1: I també a la divisió d'honor femenina, play-off per plaça europea, s'han jugat l'anada de les semifinals.
2: Sí, i de moment s'avancen el Catalunya i el Barceloneta, amb aquests dobles enfrontaments catalans. El Catalunya s'enfronta al Medi en aquestes semifinals, ha guanyat d'un únic gol de diferència, aquest de 10 a 11, i el Barceloneta ha guanyat per 12 a 17 al Sant Feliu.
1: Doncs s'avancen i aconsegueixen rendes de cara als partits, en aquest cas a casa, tant Catalunya com Barceloneta, que es podrien tornar a enfrontar, com s'enfrontaran, recordem, a la final europea de la Eurocup. A la divisió d'honor femenina també, però play-out de permanència, anada de les semifinals per l'Horta.
2: Doncs l'Horta és el representant català en aquesta eliminatòria per aconseguir la salvació. Ha guanyat 13 a 9 al Canoe. Això és el partit d'anada de les semifinals.
1: Bon marge, la tornada el dissabte 30 de maig, la pròxima setmana, de fet. I a la play-off d'ascens a divisió d'honor femenina, tornada de les semifinals amb aquests marcadors.
2: Sí, ja tenim la final definida, s'enfrontaran el Barcelona i el Rubí. El Rubí ja havia guanyat el partit d'anada davant del Molins per 6 a 10 i avui ha tornat a guanyar per 10 a 5. I el Barcelona havia aconseguit un únic gol de renda del partit d'anada amb el 9 a 10 a la piscina del Pontevedra, però avui ha guanyat de manera contundent aquest 14 a 11. Per tant, Barcelona i Rubí es trobaran a la final, el primer partit el 30 de maig i el segon el 6 de juny.
1: Doncs el Rubí el tenim a la final. Ràdio Rubí, sisculara.
3: El Club Natació Rubí es veurà les cares amb el Club Natació Barcelona en l'última eliminatòria per ser equip de divisió d'honor de waterpolo femení la pròxima temporada. Arriba aquesta finalíssima al conjunt del municipal de Can Rosés després de superar la seva eliminatòria en semifinals davant del Molins de Rei, 10 a 5 en el partit de tornada. Ja arribava aquest partit amb la avantatge del 6 a 10 de la primera de les cites disputada a la Baix Llobregat. I en aquesta ocasió les noies del Carlos Ligero li han volgut fer cas i sobretot doncs, des del principi decidir i decantar la balança de manera definitiva perquè no hi hagués cap dubte. Primer quart fulgurant amb un 3 a 0 que s'arribava a la finalització del mateix i ja obria un forat gairebé inabastable per les de Molins de Rei. A partir d'aquí doncs a contemporitzar una miqueta, jugar també amb els tempos, amb els descansos de les noies de cara a la pròxima eliminatòria per part d'un Club Natació Rubí que aspira a tornar a la divisió d'honor, la qual la va perdre la passada temporada.
1: Doncs veurem si ho aconsegueix davant del Barcelona. Vinga, i a la divisió d'honor masculina, final, primer partit a la millor de 3 demà diumenge.
2: Diumenge a la una de la migdia s'enfrontaran el Barceloneta i el Sabadell.
1: I a la play-off per plaça europea, anada de la final.
2: Anada de la final la juguen Sant Andreu i Mataró i de moment el Mataró s'avança amb una bona renda de gols per al partit de tornada. Ha guanyat 7 a 12.
1: I d'altra banda, també en aquesta divisió d'honor masculina, el play-out de permanència, primer partit al millor de 3 de la final.
2: Sí, exacte, és el millor de 3 i de moment és el Catalunya qui agafa avantatge. Ha acabat guanyant el Boadilla per 16 a 11.
1: Vinga, 9 i 46 minuts. Va, tornem cap a Can Dragó. Anem a tallar ja la comunicació allà, que al final el Jordi Cochran acabarà posant el pany forrellat a la porta de Can Dragó. Jordi, ha parlat també ja el tècnic Adai Benítez.
4: Sí, el tècnic escapulat que ja ha parlat en roda de premsa i el que ha explicat sobretot en la tònica també dels jugadors que hem pogut sentir aquí l'enjoc. Primer de tot, molt agraït i molt alegre per haver aconseguit l'objectiu històric de classificar l'Europa per segona, pel play-off d'ascens a la segona divisió en un dia màgic que quedarà per avui en la història del conjunt graciany, segons Adai Benítez i també com hem pogut escoltar dels jugadors ara mateix aquí a Can Dragó, que pràcticament ja no queda ningú, però la festa sembla ser que es trasllada cap al nou Sardenya, més festa pels jugadors, pels aficionats també, per celebrar aquest play-off d'ascens. Adai Benítez, el tècnic de l'Europa que parlava en roda de premsa, que ara l'objectiu és pensar en gran.
5: A quatre partits estem del somni brutal. Fa dos anys, quan vaig arribar aquí, dimons, ens hagués dit que estaríem en aquesta situació i la realitat és que, per molt difícil que sigui o perquè érem el pitjor equip al principi, ara estem a quatre partits del gran somni, que és poder competir a segona divisió, a la Liga Hypermotion. Clar, no hi ha paraules per això. Crec que M'agradaria sobretot agrair als jugadors i a tothom i a la gent que ha vingut, a l'esforç que han fet durant tot l'any per

0: per aguantar-nos, per viure i competir al 100% sempre amb pujades i baixades, perquè sempre n'hi ha. Però crec que és un dia històric, hem aconseguit alguna cosa que quedarà una altra vegada escrita en una pàgina més de la història de l'Europa, i crec que això és algo molt gran que hem aconseguit.
1: Doncs l'Europa fent història, i ara deies, Jordi, que la festa es trasllada al Nou Sardenya,
2: Així és, festa al Nou Sardenya, jugadors, cos tècnic i aficionats. Per tant, un dia com avui cal celebrar-ho, i així ho faran els jugadors. Una David Benítez que deia que els jugadors aquesta nit i el dia de demà els ha donat festa, per tant podran celebrar-ho bé, però una David Benítez que ell també ha dit que per això ell ja demà mateix ja es posarà a preparar el partit contra el Celta en aquest play-off d'ascens, en què els jugadors de l'Europa i David Benítez pensen en, per què no, intentar aconseguir aquest ascens a la segona divisió.
1: Doncs va continuant fent la grossa, que absolutament res a perdre a l'Europa, que evidentment no era aquest l'objectiu a principi de temporada, i com es diria vulgarment, l'ha liat. Jordi, magnífica la feina. Moltíssimes gràcies i bona nit. Descansa.
2: Bona nit, i que tots els escapulats i gracients que ho puguin celebrar en un dia com avui.
1: Exacte.

0: Hockey Patins, a l'hoquei lliga masculina, quarts de final, segon partit a la millor de 3. Què fa en Reus i Calafell? Què fan Reus i Calafell?
1: Doncs mira, el Reus està guanyant 1-0, està dominant el conjunt roig i negre després de tota aquesta polèmica dels últims dies, doncs s'ha avançat amb un gol de Guillem Jansà.
0: I la Voltregà Igualada, com el tenim?
1: Doncs està guanyant el Voltregà 6-4. Quin partit, eh? Estava dominant el Voltregà 3-0. L'Igualada ha ajustat les coses amb el 4-3. I ara mateix aquest 6-4 està a punt d'acabar ja, però aquest partit.
0: I abans ja s'han jugat segons partits aquest migdia i aquesta tarda.
1: Sí, havia jugat el partit al Barça, també, davant del Noia. El Noia ha guanyat 6-3 i envia aquesta eliminatòria. El tercer partit serà dimarts, al Palau Blaugrana, 8:45 del vespre. L'altra eliminatòria entre Lleida i Liceu ja ha quedat avui vista per sentència, ja ha quedat doncs resolta. Ha acabat guanyant el Liceu per 2-4. A l'anada, el primer partit ja havia guanyat 3-2 i, per tant, doncs el Liceu és el primer semifinalista. De moment, la resta de partits, ara mateix amb aquests marcadors, doncs enviarien tots a l'eliminatòria al tercer partit. Mira, ja ha acabat el Voltregà ara mateix, amb aquest 6-4, per tant, davant de l'Igualada, per tant, hi haurà també tercer partit en aquesta eliminatòria.
0: Vinga, anem cap a Sant Hipòlit, ha acabat el partit, Ràdio Vic, Pep Portet.
2: Ja m'han espatllat l'exclusiva. El Voltregà, que acaba de guanyar 6-4, havíem deixat el partit molt encarat per als homes de Jefa Rovira, 3-0, quedava poc més d'un quart per jugar-se. Hi ha hagut una expulsió, una targeta blava per Àlex Rodríguez, i en la superioritat l'Igualada, Biel Llanes, al minut 35, ha fet el 3-1 per posar emoció al partit. I a la desena falta del Voltregà, just 3 minuts després, Biel Llanes ha aconseguit amb misteri el 3-2 que posava el partit igualadíssim, però la resposta del conjunt de Sant Hipòlit ràpida, 4-2, gol de Pecci i Armengol amb una gran mitja volta just un minut després del 3-2. En el mateix minut, Canyadillas, que tornava a posar l'Igualada en el partit, però dues faltes directes, una per una falta directa i la segona per la desena falta del conjunt de l'Igualada, minut 41, minut 43, les ha transformat de manera magistral Jordi Burgaia per posar un 6-3, que ara sí ja semblava definitiu. Faltant 2 minuts, Marc González, un autèntic colàs amb un xut per sota les cames, ha posat el 6-4, però ja no hi ha hagut més moviment. El marcador competitiu Voltregà, que ha aconseguit la victòria, i a més ara en aquest moment s'està fent un homenatge a l'etern capità Eric Vargas, que aquesta temporada ha anunciat la seva retirada, penjarà els patins, i ara està rebent el caliu i els aplaudiments del públic de Sant Hipòlit. Com bé deia, un Voltregà que no tindrà, igual que l'Igualada, massa temps per assegurir aquesta victòria, perquè dimarts a Igualada, a les Comes, tercer partit, per veure qui és el rival del Barça o Noia en aquesta semifinal.
0: Perfecte, doncs escolta'm, Pep, si tens oportunitat de parlar amb l'Eric Vargas o amb algun prota, demà ens ho expliques a la crònica.
2: Doncs sí, perquè ara estan tots els jugadors al mig de la pista, encara no hi ha possibilitat de parlar amb ningú.
0: Perfecte, gràcies, Pep, bona nit.
2: Bona nit.
0: I a tot això, el Noi ha forçat el tercer partit. Ràdio Sant Sadurní, Sergi Fernández.
3: El Noia Freixenet ha forçat el tercer i definitiu partit dels quarts de final de l'Hockey Lliga després d'imposar-se al Barça per 6-3 en un Ateneu ple i entregat, que també ha homenatjat al final el seu capità, Aleix Esteller, que quan acabi la temporada es retirarà. Els saturninencs han sortit amb molta intensitat i s'han avançat pràcticament en la primera acció del partit amb un gol de David Gelmà. El Barça ha reaccionat ràpidament amb l'empat de Ferran Font, però Xavi Costa, abans del descans, signava un doblet per posar el 3-1. A la segona part, el Noia ha fet un pas més i ha ampliat l'avantatge amb gols de Xavi Aragonès i Toni Salvador, situant un contundent 5-1. El Barça, però, ha reaccionat i ha retallat distàncies fins al 5-3 en uns minuts marcats per la tensió i diverses targetes blaves. Els saturninencs han sabut resistir, tot i desaprofitar diversos 1 contra 1 aturats pel porter blaugrana Carles Grau, i David Gelmà ja en el tram final ha certificat la victòria amb el definitiu 6-3. Amb aquest triomf, el Noia iguala l'eliminatòria i el passe a semifinals es decidirà dimarts al Palau Blaugrana. Escoltem a l'entrenador del Noia, Carlos Cortijo.
4: Una alegría. Necesitábamos los jugadores, el staff, la afición, y bueno, ha sido un día grande y lo hemos disfrutado todos mucho. Sí, el equipo ha hecho un partidas. En todas las fases del juego, el equipo estaba muy preparado para afrontar el partido de allí, en el primer partido y este segundo, y luego está muy relacionado con el acierto. Hoy hemos tenido mucho acierto de cara a gol. Sí, es verdad que en la segunda parte del partido se ha abierto y podíamos haber incluso marcado más goles. Bueno, estamos preparados y yo desde aquí sí me gustaría hacer un llamamiento a la afición.
3: La victòria ha donat pas a un emotiu homenatge al capità Aleix Esteller, que a final de temporada penjarà els patins després de tota una vida al Noia. Amb aquest triomf, aquest moment, però, haurà d'esperar.
5: Han sigut setmanes no difícils, sinó jo tenia molt clar quin era el meu final i avui m'han fet aquest homenatge que recordaré per tota la vida, que és espectacular, el club de la meva vida. No podia esperar una cosa millor. Estava nerviós, però tranquil de la feina, la trajectòria, encara m'emociono una miqueta i tot. Però, bueno, al final he pres la decisió jo de plegar, tenia clar quin era el meu moment i volia acabar bé. I penso que ho he fet, i dimarts espero que no sigui l'últim partit i puguem tornar a jugar aquí a l'Ateneu, que és una sensació, com he dit abans, que és difícil d'explicar i és brutal.
3: Durant l'acte s'ha penjat el dorsal 4 del capità al pavelló i ja no es tornarà a fer servir. També el club ha estampat la seva imatge a la paret de llegendes del Noia, on també hi són Pedro Gil i Jordi Bargalló.
0: Doncs així estan les coses. I, per cert, demà a l'Hockey Lliga Femenina comença el primer partit de semifinals, el duel català, eh?
1: Sí, el duel català, que ens assegura un català a la final. És el millor de 3 partits, aquesta semifinal. De moment, el primer enfrontament a la pista del Vila-sana. Vila-sana a Palau, a 12:45 del migdia.
0: I res, estem a punt d'acabar el programa. Com dèiem, descans a Montilivi, perd el Girona.
1: Ah, perd el Girona. De moment 0-1. Ha marcat Álvaro per l'Elx i, per tant, doncs, el Girona de moment està perdent. Necessitaria mínimament 2 gols per capgirar aquest partit i acabar, doncs, aconseguint la permanència.
0: Nosaltres, catalans, de moment el descans a València 0, Barça 0 i Espanyol 0, Reial Societat 1. I a la Lliga CB està guanyant de 8 el Baxi Manresa a la pista del Gran Canària, 3:45 per acabar el partit, 72-80. No hi ha temps per més. Anna Freixa, gràcies. Bona nit.
1: Bona nit, Ignasi.
0: Fins aquí l'Enjoc, el programa de l'esport català, amb la feina de les ràdios de la xarxa de comunicació local, Albert García, la producció, Roger Marca, el control de so, i els que us hem parlat, l'Anna Freixa i l'Ignasi Trapero i Martínez. Ens podeu escoltar cada cap de setmana al vespre a la vostra ràdio local i recordeu, podeu recuperar qualsevol entrevista o reportatge a la web laxarxa.cat. Gaudiu de la nit de dissabte i fins demà!

definitiva, conduint a casa, a la feina, en qualsevol situació, amb un altaveu intel·ligent en línia, a través del podcast de Spotify, de iVox, de Apple Podcast, o bé a través de l'FM. Ens podeu escoltar, per exemple, des del Ripollès, Empordà, la Selva, Girona, capital, el Gironès, des de Manlleu, Vic, l'Osona, també des del Baix, Llobregat,

manté a Eivissa, on hi ha un noi que es diu Toni Ruiz, que és especialista en jamones de Teruel i pastes. També saludem a tots aquells i aquelles que esteu a Sitges, aquesta preciosa ciutat del Garraf, la millor del món pel meu gust, i també als companys i companyes que ens escolteu des de Cunit, amb T final, a la Costa Daurada, província de Tarragona, Baix Penedès. Molt bé, doncs res, moltíssima gent que ens escolta des d'aquests llocs que he dit, però, atenció, sempre hi ha un noi que ens escolta des del seu cotxe a piles. És l'Ovidio. Ovidio, una forta salutació, i també a una noia que em va contactar al meu Instagram, Jordi Casas G. Ella es diu Mariola Blanco, és guapíssima, simpatiquíssima i té, doncs, un perfil a Instagram. Ella és espanyola, viu a Miami i escolta el Jordi Casas House. I em va dir, hola Jordi, ¿me puedes saludar? Hombre, por supuesto. Ho diré en castellà perquè aquesta noia, doncs, no és precisament de l'Alt Empordà. Mariola Blanco, guión bajo, ho he dit bé? Mariola Blanco, guión bajo, Miami. Ara sí, Mariola Blanco, guió baix, Miami. És influencer

Això es deia Hands Up, donant pas a la darrera producció de Amin K, DJ Chus i Kelly Lynch. Per això que es diu Never Find Better. Esteu sentint Jordi Carles.

Es diu en Iceland Hill. És una promo que ens han passat i que es diu I Feel the Same. I això tan alegre que també ens han enviat en forma de promo signa Aura amb Lexa Hill i es diu Anikana O.

Molt bé, senyor Jordi Casas, House i Hit Parades. Aviam si en algun moment em treus, encara que sigui amb una veu amb off, així, o fent

Masters, una cançó que es deia In the Mix dels 80 i que han titulat My Life is a Disco in the Mix. Plastic Dreams, original de J.D. Ara amb Hu, Roger, una autèntica passada. Apugeu el volum del vostre

acabeu de passar bé, bevent aigua mineral, si us fan bufar, heu de marcar 0 sempre. Hi ha uns senyors, doncs, que els agrada comprovar la vostra capacitat pulmonar i la qualitat de la vostra saliva. Bé, nois i noies, salutacions de Jordi Casascaus. Fins aquí el programa. Salutacions.